0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Et parlen Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, no, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
9: Just look at you.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys, amb Ràdio Palafrugell.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Listen to the Flower People. Són els Spinal Tap, el segon film editat d'aquesta banda fictícia, The End Continues, el final continua. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica, on tot és possible i tot està per fer. I avui és temps de flors. Fem una sessió inspirada en la bellesa efímera com la vida mateixa. I aquí continuem amb el tema Nothing But Flowers, res més que flors. El tema dels Talking Heads, extret del seu últim àlbum, Naked, despullats en 1988. Abans de desbandar-se, David Byrne, al capdavant, el pop art pop més contemporani. Talking Heads.

The Flower Called Nowhere. Una flor d'enlloc aquí a la connexió eclèctica amb Stereo Lab. Des de l'àlbum Dots and Loops, el 1997, art pop per les nostres orelles. I ara ens anem a Manchester amb els Charlatans. Flowers forma part del seu debut discogràfic en 1990. The Charlatans.

Flowers, més flors amb els Psychedelic Furs. Aquests són els del tema extret del debut discogràfic dels Psychedelic Furs el 1980. I continuem amb la neopsicodèlia i els shoegaze de Catherine Weir. Flower to hide, una flor per amagar-se. Els Catherine Weir, des del seu debut discogràfic Ferment a 1992.

Blue Flower, la flor trista de Mazzy Star, forma part del seu debut discogràfic She Hangs Brightly, penjava brillantment al 1990. I aquesta és la flor al sol, Flower in the Sun, amb Janis Joplin, des del segon àlbum de Big Brother and the Holding Company. Emocions barates, Cheap Thrills, 1969, Janis Joplin.

0: Dead Flowers, les flors mortes extretes del disc Sticky Fingers, els dits enganxosos dels Rolling Stones en 1971.
1: Just a minute, man.
0: I aquí arriben els Colt amb la seva flor salvatge, Wild Flower. Tot un hit de 1987 extret del disc Electric, de Colt.

Thin Flower. Són els Guided by Voices, guiats per les veus al 2025 amb el seu àlbum Universe Room, l'habitació de l'univers. I aquí arriben els Eels amb la seva flor Mr. E, un freaky meravellós que va editar el seu debut al 1996, Beautiful Freak, Eels.

Say It With Flowers. Podríem amb flors, les flors dels Carter, d'Unstoppable Sex Machine, des del seu àlbum 30-something a 1991. I aquí arriben The Real Estate, amb les seves flors. És un regal des de l'àlbum Daniel del 2024, Real Estate.

missatge després del senyal.

Flowers. Les flors necessiten aigua tant com les persones necessiten l'amor per créixer. Són Porridge Radio des del seu disc Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky. Una escala al cel al 2022. I encadenem més flors fins al final d'aquesta connexió amb The Cure. A Chain of Flowers, una cadena de flors, és la cara B del single editat en 1987, The Cure.

I fins aquí podem arribar amb la connexió de les flors eclèctiques. Ens acomiadem amb les flors de Neptú. Amb els Flaming Lips des de l'àlbum American Head, un cap americà el 2020. Tot un plaer compartir moments incombustibles, tot per amor a l'art. Bona nit i bona sort. Be good.

A partir d'aquest moment escoltes Top Country Songs, la música americana tal com sona avui en dia. Les novetats discogràfiques, les llistes d'èxits amb Music Row i Rafael Corbí. Country Breakout, Radio Chart.

Cada setmana repassem a través d'aquest programa les novetats i també les cançons que formen part de la llista d'èxits de la música country d'actualitat, tal com sona avui en dia a través de les llistes de Music Row, el Country Breakout Radio Chart. Les novetats d'aquesta setmana són 5 i la primera d'elles és aquest en duet format pels vocalistes i compositors Dan Smyers i Shay Mooney, que són Dan and Shay, gent magnífica que debuten al número 61 amb el seu darrer tema anomenat Say So. També hi tenim cançons que ja us hem presentat en darreres setmanes a la minilista de l'Ondex en To Be Charting. Debuten Flatland Cavalry al número 73 en Never Coming Back o Jody Messina al número 75 amb Sam Bridges.

Així escoltàvem aquesta novetat a la posició 75. Com us han dit, Tom Bridges amb Joe Di Messina, el retorn de tota una llegenda de la música country més contemporània. Lucy Tiger, la cantant australiana resident a Nashville, debuta també el número 79 aquesta setmana amb la cançó Cowboy Love.

I la cinquena i darrera novetat de la setmana l'hem escoltat dues vegades ja amb el nostre On Deck Sound to be Charting, la llista que ens presenta els futurs èxits, i finalment entra amb el darrer lloc de la llista Andrew Farris, el creador, el fundador de la banda australiana In Excess, amb aquest Mending Fences. Ditches need be dug, troughs need be filled, where overalls needs be hung, that straight six motor needs rebuilding. Sweetheart needs to be kissed, roses need be watered, compressor's gone out in the fridge, will it ever get done?

Ara fa unes quantes setmanes que no l'escoltàvem, aquesta cançó, el que ha trigat 10 setmanes a arribar al top 5, del 6 al 5, el tema de Hardy amb Barry Church, Morgan Wallen i Jim McGraw, que es consolida com una de les cançons de l'any, aquest MacArthur. Pujant del 5 al 4, un ex número com The Fall de Cody Johnson, 48 setmanes ja al Country Breakout Radio Chart.

Gràcies a la balada de Cody Johnson, número 4 aquesta setmana. Del 2 al 3, també un ex-número de la nostra llista, en aquest cas en 13 setmanes a les esquenes, el tema Brunette d'en Tucker Wetmore.

0: t'anem acostant cap a les dues millors cançons de la setmana després de Tucker White Mortal. El número 2 puja des del 3 a la seva búsqueda del número 1. És el senzill que porta 14 setmanes en llista de Riley Green, Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

I per segona setmana consecutiva al número 1 hi trobem la cançó Sleepless in a Hotel Room, la cançó de l'àlbum de YAM del magnífic cantant que és Luke Combs.

Doncs sí, aquesta és la minillista dels èxits del demà, amb una minillista que aquesta setmana hi tenim 5 cançons. La primera d'elles ja l'havíem escoltat una setmana, Preston Cooper amb aquest One for the Road, i debut amb aquest On Dance So To Be Charting, Michael Raven amb la cançó Since God Knows When.

country rock and Michael Raven amb aquesta cançó Since God Knows When. El següent a la llista és una cançó que ens va passar desapercebuda en el moment del seu llançament el mes de gener de 2026, però li donem la benvinguda al cantant de Paducah, de Kentucky, Carson Weyer, amb aquest tema Something That I Need.

El segon a la llista és Addis Love, un cantant nascut a Trinitat i Tobago, cantant i compositor emergent de música country soul, conegut per combinar les seves arrels caribenyes amb el so tradicional de la música country. I aquest és el seu tema que us presentem en el dia d'avui, Born to Roam.

per acabar aquesta setmana la minillista de l'Ondex Soon to be Charting, una de les millors intèrprets que hi ha en els darrers anys, fa molts ja, que corre per aquí, és Cassie Musgraves, amb aquest Dry Spell.

simplifica l'equació i troba't fent el que t'agrada. Aixeca't sense pressa, però aixeca't d'una vegada. Som més forts del que pensem i aquest moment no es recupera. Subestimes el poder de creure en tu i el teu sistema. Va a l'esfera, aposta pel teu don, volir la pena. Feina feta, ben tranquil·la, cos en pau i alma serena. Tambors de llibertat són dins del cor i en aquest moment dins teu brota el jardí d'aquesta sort. Perquè és que és viure, compartir, somriure, millorar i aprendre de les coses que ens han portat fins on som, caminant lliures, treballant la calma de la nit.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dimecres a les 8 del vespre al Centre Fraternal, segon curs de sardanes, impartit per l'Associació Sardanista de Palafrugell. El preu general és de 25 euros, però amb descomptes pels socis del Centre Fraternal i de l'Associació Sardanista. Per fer les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84.
2: Així comencem el programa del dia d'avui de les efemèrides de la música popular per la data del 10 de maig. Aquesta és la música de The Carter Family, i és que avui recordem el 1909 el naixement de Maybelle Carter, Maybelle Addington, de soltera, Nicholsville, a Virgínia, membre del grup Carter Family, mare de June Carter i sogra de Johnny Cash. La Maybelle va morir el 1978. Anem cap al món del country soul i del rhythm and blues amb la veu magnífica i preciosa d'Arthur Alexander, que va néixer tal dia com avui del 1939 a Florence, als Estats Units. Era un so nítid, suau, una de les grans influències que varen sumar els Beatles i els Rolling Stones. Va morir l'any 1993. Era Arthur Alexander.

Parlem de la música també de Donovan. El 1946 naixia en Donovan Philip Leitch a Glasgow, Escòcia. Cantautor folk molt influenciat per Bob Dylan, encara que amb molta rapidesa va viatjar cap a la trobada amb el folk en rock psicodèlic, deixant cançons molt brillants i discos meravellosos. Molt oblidat des dels anys 70, la seva obra, sobretot durant aquells 60, és essencial.

El 1946 i el mateix dia naixia una mica més avall a Manchester, a Anglaterra, en Graham Gouldman, cantant i instrumentista de la banda de rock progressiu 10cc, de la qual va ser membre fundador l'any 1972.

I aquell mateix dia també, tres personatges que hem parlat han nascuts al mateix dia, el 1946, naixien Dave Mason a Worcester, també al Regne Unit, vocalista i guitarrista, en aquest cas, però, de dues bandes també famosíssimes, com han estat Fleetwood Mac i Traffic. El 1957 naixien Sid Vicious, es deia de nom real John Simon Ritchie, i ho feia a Londres, baixista dels Punkies, dels Sex Pistols, també van registrar en solitari. Va morir l'any 1979 amb només 22 anys d'edat. Sid Vicious és sens dubte la icona de la música punk per excel·lència. Future. Parlem del 1960, quan naixia en Paul Hewson a Dublín, a Irlanda. Amb aquest nom poca gent el coneixerà, però ell és en Bono, cantant de U2, activista polític i activista també social. Parlem d'un dels personatges més destacats del món de la música.

Marxant cap al món del jazz, el 1989 ens en deixava en Woody Shaw de Nova York, un trompetista que va ser dels més bons segons les crítiques del món del jazz.

Del jazz al heavy metal, el 2005 moria en David Wayne, cantant de la banda de heavy metal Church, com a conseqüència d'un accident de trànsit. Tenia només 47 anys. I d'aquesta música passarem cap al soul i al rhythm and blues de Betty Wright, tot recordant-la. Moria tal dia com avui de l'any 2020 a la casa seva a Miami. Tenia 66 anys d'edat. I was

doncs hem oblidat d'altra gent, com per exemple un cantant que va néixer al segle XVIII. Sí, sembla que anem molt cap enllà, però no. De fet, anem fins al 1899. Naixia en Fred Astaire, aquest cantant, aquest actor, aquest coreògraf, ballarí de teatre i cinema, presentador de televisió, nascut amb el nom de Frederick Austerlitz. Va néixer a Omaha, Nebraska, el 10 de maig de 1899 i va morir el 1987 a Los Angeles, a Califòrnia. Considerat per moltíssims com el millor ballarí del segle XX, Fred Astaire. Oh, I love to go out fishing. I a mi m'encantava la seva veu també quan cantava. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. També recordarem avui la música d'una cantant sueca, la Kiki Danielsson. Va néixer com a Ann-Kristin Danielsson a Osby el 10 de maig de 1952. Va començar la seva carrera artística amb el grup Wessex el 1973. Després va formar també part del grup Chips i també va participar al festival d'Eurovisió, cantant també en solitat durant moltíssims temps i acostant-se a molts estils musicals. Aquí l'escoltem precisament amb un d'ells. El món del rap serà el proper protagonista amb gent com Young MC. Va néixer el 10 de maig de 1967 a Londres. Va créixer, però, a Queens, a Nova York. Va assolir la fama el 1989 amb aquest senzill que escoltem, guanyador d'un Grammy com la millor cançó rap de l'any, aquest de Boost a Move. Era en Young MC. Un altre raper que també va néixer un 10 de maig, en aquest cas del 1970, va ser en Craig Jamison Mack, conegut amb el nom de Craig Mack. Va néixer a Trenton, en New Jersey, el 1970. Va morir a Walterboro, a Carolina del Sud, el 2018, a l'edat de 47 anys. Aquí l'escoltem i també recordem la seva música.

Un record avui també per la Belén Arjona, una cantant nascuda a Madrid el 10 de maig de 1981, Belén Arjona García, també coneguda com a Bel Arjona, cantant de pop en rock, una artista que va ser comparada als seus inicis amb Avril Lavigne, tot i que després doncs ha rebut influències de molts tipus diversos i s'ha guanyat la seva pròpia carrera amb cançons com per exemple aquesta, No habrá más perdón.

Hi ha hagut diverses artistes d'èxit conegudes amb el nom de Soraya. Ara mateix nosaltres volem recordar amb aquesta artista colombiano-americana, cantant, compositora, guitarrista, arranjadora i productora musical que va morir massa aviat, la Soraya Raquel Lamilla Cuevas, nascuda a Nova Jersey i que va morir a Miami, Florida, amb només 37 anys a causa d'un càncer de mama. Era la Soraya, una artista que és la colombiana que ha venut més discos al món després només de la Shakira. Aquest va ser el seu primer tema que va llançar al mercat discogràfic, es deia De Repente.

Fantàstica, aquesta artista que ja va veure com la seva mare moria també d'un càncer de mama i ella va partir el mateix destí, la Soraya. Ray Dalton, avui també celebrem el seu naixement. És un d'aquests personatges que són històrics també en el món de música, del rhythm and blues, nascut a Seattle el 1989, fill de mexicana i d'adroamericà. Va començar la seva carrera com a cantant de gospel i a poc, doncs, es va especialitzar també en temes diferents com el rhythm and blues, per exemple.

El 1986 naixia en Kieran Webster, músic escocès nascut a Dundee, baixista i cantant de la banda The View, formada l'any 2017.

El 1957 naixia en Carl Hyde, guitarrista, vocalista i compositor britànic nascut a Dudley, a Worcestershire, membre fundador amb Rick Smith el 1987 de la banda de música electrònica Underworld, formada a Cardiff, a Gal·les, el 1987.

El 1952 naixia l'Sly Dunbar, un baterista jamaicà nascut a Kingston, a Jamaica, imitat del duo Sly and Robbie, que van formar la secció rítmica de nombrosos èxits del reggae dels anys 70. Van participar en àlbums de Peter Tosh, amb música de Joe Cocker, de Carly Simon, de Mick Jagger, de Jackson Browne o de Sinéad O'Connor, entre d'altres. Una gent magnífica, sens dubte, per al món de la música.

Seguim a Jamaica per al següent protagonista, perquè és un d'aquells cantants històrics, també nascut a Kingston el 1942. Carl Douglas, afincat al Regne Unit, va ser allà on van registrar l'any 1974 el tema Kung Fu Fighting, que va ser número 1 a Anglaterra i també als Estats Units.

El 10 de maig de 1938 naixia en Henry Fambroke, a Friend Lane, a Michigan, membre fundador el 1954 del grup vocal de Rhythm and Blues The Spinners. Van aconseguir una sèrie d'èxits amb els seus senzills entre els anys 60 i 70, com per exemple aquest Call It V, I'm Falling In Love. Vinga, arribem cap al final dels protagonistes del dia d'avui. Escoltem a Larry Williams a continuació. Va néixer el 10 de maig de 1935 a Nova Orleans. Va tenir una gran influència en la música dels Beatles. Era el cantant, pianista i compositor Larry Williams que entre el 1957 i 59 va escriure i enregistrar una sèrie de clàssics molt influents del rock and roll, com Bad Boy, Show Fat Funny, Dizzy Miss Lily, Slow Down, She Said Yeah, o aquest Vonnie Moroney.

Anem acabant, perquè ara mateix escoltarem en Pee Wee Hunton, nascut el 10 de maig de 1907 a Mount Healthy, Ohio, trombonista de jazz Dixieland. Va treballar el 1928 a l'orquestra Jan Goldcat i un any després va ser membre fundador de la Casa Loma Orquestra. Va treballar com a DJ de ràdio i moltíssimes coses més al llarg d'una trajectòria artística magnífica. Aquest tema va ser un top 5 a les llistes americanes. Finals dels anys 40. Oh! I acabem. El 1953 naixia el guitarrista Salvador Domínguez, nascut a Madrid, criat entre Caracas i Miami, considerat un dels grans virtuosos del rock espanyol i autor de temes ja clàssics del gènere, com per exemple aquell en Reina de la Noche, o també Banzai, Voy a tu ciudad, o aquest en Rock and Roll Boomerang, que l'escoltem en la veu de Pereza.

Doncs en res, ho deixem estar aquí en el dia d'avui com un homenatge. Acabarem nosaltres sempre amb aquesta cançó que oferim amb els nostres oients. Marxem per escoltar aquest tema de la Soraya, com us comentàvem, aquesta cantant colombiana que va morir amb només 37 anys d'edat i que va debutar el 1996, amb aquest tema que acabarem d'escoltar i que es deia De Repente. Efemèrides de la música popular per aquest dia d'avui, el 10 de maig.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Cuplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Càritas Diocesana de Girona ha presentat l'informe sobre l'exclusió i el desenvolupament social a Catalunya elaborat per la Fundació FOESA. Coneixerem els detalls amb Calle Gómez, que és el responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona. Avui també tindrem la secció mensual Música sense complexos, que ens presenta Xavier Roca. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes, digué Jesús a Felip. Aprofundir en el coneixement de Crist ens hauria d'ocupar sempre, acostar-nos-hi, tenir-lo present en cada moment de la nostra vida. És una tasca intrínsecament vinculada a la vida de fe. Al llarg de la nostra vida hi pot haver ocasions per aprofundir en el misteri de la salvació, per acostar-nos més a Crist i mirar de respondre a aquella pregunta que feia els apòstols. I vosaltres, qui dieu que sóc? No és fàcil de respondre-hi. No es respon amb una simple frase apresa de memòria. La resposta ha de sortir del cor, del fons del cor. Fins i tot els apòstols no acabaven d'encentar-la. I Felip, que seguia Jesús de feia temps, que l'havia escoltat predicar abastament, que l'havia vist fer miracles, no acabava de conèixer-lo en profunditat. Per a molts de nosaltres, Crist és un vell conegut, però sempre ens interpel·la respecte a la nostra relació amb ell, quan durant el temps pasqual vivim la incorporació de cada vegada més adults a l'Església, a la fe. Què els crida a voler sumar-se a la nostra comunitat? Què veuen en Crist per donar un pas important i fonamental en la seva vida? A vegades potser són ells els que ens posen a ajudar a nosaltres, com diu Sant Benet en la seva regla. Sovint el Senyor revela al més jove allò que és millor. I els catecúmens, essent els més joves en la fe, ens poden certament descobrir aspectes que nosaltres, qui sap si víctimes de la rutina, se'ns han acabat per escapar. Aquesta nova saba en la vida de l'Església ens omple de joia i, a la vegada, ens qüestiona com vivim nosaltres el regal de la fe des de fa tant de temps. A les properes setmanes viurem un esdeveniment molt especial per a l'Església, la visita del Papa Lleó XIV. No es tracta d'un espectacle mediàtic, es tracta d'una experiència de fe, de comunió eclesial, un moment per a viure la fe que compartim amb el bisbe de Roma, aquell que representa Crist entre nosaltres. Un moment, doncs, per aprofundir també en la figura de Crist, que potser fa molt de temps que coneixem, però que potser no coneixem tan bé com creiem. La incorporació de nous membres a l'Església, la visita del Papa Lleó, o tantes altres coses que vivim al nostre voltant, ens caldria viure-les sempre des de la fe, com oportunitats per conèixer millor a Crist. Mai podrem conèixer-lo del tot, i això ho farem més tard, però sempre és enormement enriquidor per a nosaltres acostar-nos-hi més i més a ell. Sols així podrem convertir els nostres cors, una conversió necessària per viure la fe en profunditat, senzillesa i honestedat, tal com la viu qui el coneix de veritat. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Fèlix Mussoll, que és delegat de la pastoral obrera del Bisbat de Girona. Bon dia, mossèn Fèlix.
1: Bon dia.
0: Quan vulguis.
1: Sí. Com sabem, aquest divendres hem celebrat el 1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores. I, com cada any, hem fet públic el manifest elaborat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, que és compost, doncs, pels moviments obrers cristians, per les delegacions de Pastoral Obrera. I ho fem a partir de la realitat que vivim. I el títol hem posat "Reivindiquem la solidaritat i la germanor entre tota la classe obrera del món". Comença dient: els conflictes bèl·lics estesos per tot el món i el patiment de les classes treballadores ens fa dir públicament que som germans i germanes, que som víctimes d'un sistema capitalista salvatge i d'un poder en mans de dirigents polítics despietats, genocides, totalment contraris al pla de Déu. Hi ha en el manifest una primera part denunciant situacions injustes i que acaba dient: davant el 1 de maig volem reafirmar-nos en el nostre compromís com a cristians i cristianes encarnats en el món obrer i tenir com a referent el bon samarità que Jesús posa, ocupar-nos del nostre germà i germana que són apallissats i apallissades en la perifèria del món, en la perifèria del camí. I fem nostres les paraules del Papa Lleó XIV, concretament quan parla sobre les guerres i diu: allò que els afecta a ells i a elles afecta a tota la humanitat. La mort i el dolor causats per aquestes guerres són una vergonya per tota la humanitat i clama a Déu. I, finalment, el manifest diu: davant del 1 de maig alcem la veu i ens reafirmem en els nostres compromisos. I em posa tot un seguit: institucions orientades al bé comú, a la protecció dels més vulnerables, millores en els salaris de les persones treballadores, erradicació de les condicions de treball en l'economia submergida, accelerar les regulacions que ja es van fent, però sense tantes dificultats, per poder dignificar la vida i donar drets i serveis públics en igualtat, un canvi radical en les polítiques d'habitatge. L'habitatge és un dret fonamental per orientar la vida. I acaba dient: volem reivindicar el dret a la vida digna i al bé comú de totes i tots, pel sol fet de ser com som fills i filles de Déu. Gràcies, adeu-siau.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Ara fa pocs dies, Càritas Diocesana de Girona va presentar l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya elaborat per la Fundació FOESA. Avui en volem parlar amb Calle Gómez, que és el responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona. Bon dia, Calle.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, parla'ns un moment, breument, de què és FOESA, què és l'informe FOESA.
1: Sí, FOESA és una entitat, sí, de sociologia que forma part de Càritas Espanyola i forma part, per tant, de la Confederació de Càritas a l'Estat Espanyol i, per tant, també de Càritas Catalunya. I FOESA elabora un informe, sí, cada 5 anys, en el que fa una fotografia del que seria l'estat de la inclusió social i també i sobretot de l'exclusió social a l'Estat Espanyol, perquè hi ha un informe estatal, i després a cadascuna de les comunitats autònomes i, per tant, també de la societat catalana.
0: Vosaltres destaqueu de l'informe FOESA que 110.000 gironins i gironines cauen en situació de pobresa severa. Sí. Un cop han fet front a les despeses d'habitatge, és a dir, que paguen l'habitatge, el que els hi costa, doncs, el lloguer de l'habitatge o el cost de l'hipoteca de l'habitatge, i estan en situació de pobresa severa. Què vol dir això? Què és pobresa severa?
1: Mira, és tal com dius, i sovint amb molta, molta més mesura amb el lloguer que no pas amb l'hipoteca, perquè hi ha poca gent en situació d'exclusió que ara mateix, diguéssim, tingui un habitatge en propietat. Això vol dir que l'informe destaca que hi ha dos grans motors d'exclusió en aquest informe que s'ha presentat el 2025. Un és l'ocupació i la inestabilitat, i l'altre és l'habitatge. Per això que dius, perquè en el cas de Girona, per exemple, un cop han fet front a les despeses d'habitatge, hi ha 110.000 persones a la demarcació de Girona que es queden en situació de pobresa severa. I què vol dir això? Vol dir que si agafem una família mitjana de 4 membres, aquesta família, un cop ha fet front al lloguer, sí, de l'habitatge, la despesa d'habitatge i els consums bàsics de l'habitatge, es queden amb menys de 700 euros per passar tot el mes. Imaginem el que vol dir que una família de 4 persones disposi de menys de 700 euros per pagar tota la despesa familiar d'un mes d'una família de 4 persones. I això seria el que passa a un 15% de la població que viu a la demarcació de Girona.
0: Quines dades destacaries de l'informe FOESA, a part d'aquesta?
1: Sí, pel que fa a l'informe català, perquè l'informe que van presentar és l'informe de Catalunya i la immensa majoria de les dates són en clau catalana. Planteja, per exemple, que a Catalunya a data d'avui hi ha 1.300.000 persones que viuen en situació d'exclusió. I l'informe planteja que la inclusió, que puja lleugerament en relació a 2018, sí que planteja que cada cop hi ha menys població a Catalunya, menys del 50% que no té cap afectació important a la seva vida i que, per tant, hi ha més del 50% que tenen afectació. Aquest 17% que plantejava que està en exclusió, i un gruix, que és el 36%, puja 3 punts en relació a 2018, que estarien en aquesta mena d'inclusió precària que planteja l'informe. Que vol dir que a hores d'ara no estan en una situació d'exclusió, però estan en una situació de fragilitat, en una situació límit, que voldria dir que qualsevol event important que afectés l'economia de la família, com podia ser una situació de crisi, però també que s'ajunti l'avaria del cotxe que es trenca la rentadora i han de posar bràquets al nen, podria provocar que aquesta família patís una dificultat important. I en clau gironina planteja, per exemple, que a la demarcació de Girona 32.000 persones viuen en llars on la persona que sosté, el sustentador principal, per tant la persona que té la responsabilitat de portar majoritàriament els diners a l'economia familiar, té una situació d'inestabilitat laboral greu. Vol dir que els períodes de treball en relació als que no treballa o que sí, són molt importants, o vol dir que està fent-ho amb jornades petites en relació al que voldria o necessitaria i no pas amb la que necessitaria per poder sostenir la seva família. O diu també, per acabar, en clau també gironina, que hi ha 48.000 persones a la demarcació de Girona que viuen en llars on s'han deixat de comprar medicaments i per tant s'han deixat de seguir tractaments prescrits per un facultatiu, tractaments mèdics, per dificultats econòmiques.
0: Clar, tu destaques, Calle, en la nota de premsa que també ha enviat Càritas, que ara és curiós perquè treballar ja no et salva de l'exclusió, no?
1: Certament, certament. El paradigma de que entres en exclusió quan perds la feina, surts de l'exclusió quan recuperes la feina, digues, és un paradigma de fa 20 anys que actualment no permetria entendre les dinàmiques d'inclusió i exclusió que vivim arreu i també a Catalunya. Avui dia la recuperació de la feina és en molts casos una recuperació inestable, és en molts casos una recuperació d'una feina en la que es treballa en menys de 30 dies al mes, però s'ha de pagar el lloguer cada mes, en la que es treballa en uns mesos sí, feines de temporada, es treballa treballen 8 mesos a l'any, però s'han de viure 12 mesos i pagar el lloguer 12 mesos, o es treballa 4 o 6 hores, sí, i no és jornada complerta, i per tant el sou també es veu afectat i per tant no permet cobrir aquestes necessitats.
0: Clar, quan parlem d'habitatge parlem de famílies que viuen en un pis o en una habitació d'un pis?
1: Parlem de molts fenòmens. Sí, l'informe català planteja que en relació al 2018 hi ha 200.000 famílies més, pràcticament un milió de famílies que viuen en situacions d'exclusió residencial, i aquestes serien moltes tipologies de dificultats. Però una, per exemple, que és creixent, que la demarcació de Girona de les persones que té Càritas, la darrera memòria, deien que era el 12%, és el relloguer. Per tant, famílies que... Això no és el co-living, ni són els estudiants compartint pis mentre estudien la carrera. Són famílies senceres que viuen en una única habitació. Sí, imaginem una família de 4 persones vivint en una única habitació, amb menors a càrrec, i havent de fer torns per utilitzar espais comuns, com pot ser la cuina, el lavabo, i sovint en dificultats de convivència importants, perquè són diverses famílies les que comparteixen un mateix habitatge.
0: No sé ara com està Calle, lligant-ho, allò que en parlàvem ara fa uns anys, de que en una mateixa habitació hi dormien persones diferents, relloguer d'habitacions.
1: Sí, és aquest fenomen que t'explicava. És a dir, el tema és que les dificultats d'accés a l'habitatge, el lloguer, per exemple, que, sí, hi ha una dada interessant dels informes Arope, diu que a l'estat espanyol, sí, el 45% de les persones que viuen de lloguer, del total de persones, no de les que estan en exclusió, el 45% de les persones que viuen de lloguer a preu de mercat estan en situació de pobresa o exclusió social. Això... Què vol dir? Que l'absència d'habitatge en el mercat d'habitatge per poder-hi accedir, i en conseqüència els preus amb els que es pot accedir a l'habitatge, fan que sigui molt difícil accedir a un habitatge de lloguer, sí, com s'havia fet fins fa uns anys, sí, com a principal forma de relació, per poder, sí, de tinença de l'habitatge. I això vol dir que hi ha altres fórmules que apareixen. Una podia ser la del relloguer, que tu planteges, o la mateixa ocupació creixent, però no l'ocupació, sí, de perfils socials molt concrets, l'ocupació de famílies que, davant de la impossibilitat de poder trobar un habitatge per poder tenir un sostre per la seva família, doncs acaben pagant les màfies que se n'ocupen per poder d'alguna manera ocupar un habitatge. Un habitatge sovint d'entitats bancàries, d'aquestes plataformes bancàries, o habitatges que estan en situació d'alguna manera d'impàs o amb un lim legal, i que d'alguna manera són els que primer acaben sent ocupats.
0: Em penso que en dèieu matalassos calents o llits calents, en dèieu?
1: Sí, és el següent fenomen. A Barcelona, després de la impossibilitat per una família d'accedir a un lloguer, el següent fenomen va ser, per exemple, el relloguer que et comentava, i quan el relloguer ja està amb una mitjana d'uns 600 euros, una habitació a Barcelona, doncs sovint les persones soles o les famílies petites acaben llogant un llit, un matalàs, en lloc d'una habitació. I en molts casos hi ha un fenomen també, que especialment a les grans ciutats, on a més aquest matalàs calent que tu deies, si treballo de dia, el llogo a la nit, i si treballo de nits, el llogo de dia.
0: A qui afecta això, Calle? Quina classe social? Quines nacionalitats?
1: L'informe planteja, mira, en relació a això planteja dos aspectes importants. Mira, les persones que a Catalunya estan en exclusió és aquest 17% que comentava anteriorment. Si agafem només el grup de persones nouvingudes, el grup de persones migrades, aquesta dada creix fins a estar per sobre del 40%. Per tant, afecta més a la població migrada que a la mitjana total de la població. I si agafem la població migrada que està en situació administrativa irregular, afecta el 75%, a 3 de cada 4 persones. I això... el que denota és que hi ha una major afectació de l'exclusió a les persones migrades. Però això podria fer pensar, si es fa un mal càlcul d'aquestes dades, o es fa una mala interpretació, que l'exclusió afecta principalment a persones migrades. I no és així. Afecta més duresa a persones migrades, però si agafem les persones en exclusió a Catalunya, veiem que el 55% són de nacionalitat espanyola. Per tant, continuen sent majoritàriament persones autòctones. I de perfils, els que hem tingut històricament, hi són, evidentment, s'han vist afectats, però en perfils molt diversos. Totes aquestes famílies que comentava, aquest 36% a Catalunya, que està en situació d'integració precària, que no està en exclusió actualment, però té una situació fràgil, poden estar, vull dir, no ho estaven abans del 2008 i ho van estar-ho després, no ho estaven abans de la crisi de la Covid i van estar-ho després, o podrien estar-ho d'aquí un temps per qualsevol eventualitat, com et comentava abans.
0: Calla, acabem. Què fa Càritas per combatre tota aquesta problemàtica?
1: Doncs fa tant com pot i una mica més. Evidentment, tot el que pot fer amb els seus recursos. El que està clar és que el que planteja aquest informe són unes dades que ens interpel·len com a entitat, que ens interpel·len com a societat i que ens obliguen a poder mirar d'alguna manera el futur tenint en compte aquesta realitat i veient com podem fer-hi front i com podem acompanyar més i millor a les persones que s'apropen a Càritas i també a les que no ho fan, a les que també serem capaços d'intentar arribar-hi.
0: Gràcies, Calle Gómez, responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona, per estar amb nosaltres i presentar-nos aquest informe FOESA. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

música com a camí cap a Déu, i ho aconsegueix amb una fórmula que combina qualitat artística, espiritualitat i un significatiu sentit de comunitat. La cançó és una producció moderna que connecta fàcilment amb el públic jove, però sense perdre en cap moment el seu caràcter de pregària. Convida a unir-se a cantar, a participar en la visita que farà el Papa a les diòcesis de Barcelona, Madrid i les Canàries, i elevar la mirada, tal com diu el títol, cap a una realitat més gran, cap a la transcendència, cap a Déu. Un dels elements significatius és la participació del gran cor de veus catòliques, que reuneix representants de totes les edats de diverses diòcesis en les quals doncs, hi haurà aquesta visita del Papa. El cor simbolitza visiblement la unitat de l'Església i, a més, el projecte ha comptat amb figures destacades de l'escena musical cristiana actual, vinculades a iniciatives com Hakuna, Tuyo, Toño Casado o Javi Caño. Escoltem-la.

0: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Aquest diumenge, dia 3, ofici de la Santa Creu a Figueres, a les 11, a l'església de Sant Pere, missa presidida pel nostre bisbe. També s'ha celebrat la trobada diocesana de la pastoral del turisme a Breda, al monestir de Sant Salvador. A 6:15 de la tarda, visita explicada al monestir a càrrec de Xavier Castanyer i Jordi Gonyi. Després, actuació del duet líric Empordà. A les 7, pregària i paraules del nostre bisbe. I després, piscolabis. Dimarts que ve, dia 5, presentació a Blanes del llibre Lleó 14, l'herència de Francesc i el futur de l'Església, a les 6 de la tarda a la Biblioteca Joan Vinyoli. Hi haurà la presència de Jordi Pacheco, que és l'autor, i de mossèn Josep Casellas, rector de Santa Coloma de Farners. Dijous que ve, dia 7, conferència col·loqui de Francesc Brunés. Serà a 8:15 del vespre al casal Bisbe Cartanyà de Girona. Parlarà de punt de trobada. També farà una segona presentació del seu llibre Sense paraules. Dissabte que ve avancem visita temàtica titulada Carlemany, el pare d'Europa, a la catedral de Girona. Serà a les 11 del matí a la catedral, amb una visita que parlarà de la rellevància de l'emperador carolingi tant per la història de la catedral com per la ciutat de Girona. És una visita gratuïta, però amb reserva prèvia, que s'ha de fer al web de la catedral de Girona. També el dissabte que ve, a plec de Sant Eudald de Jou, a Montagut, missa a les 11 del matí. El poble de Cistella pujarà dissabte que ve al santuari de la Mare de Déu del Món en Romeria. I també dissabte de la setmana que ve, Escola de Formació dels Cursets de Cristiandat, a les 6 de la tarda, als locals de la parròquia de Sant Miquel de Palau-sacosta. Marta Burguet, especialista en el tema de l'acompanyament, col·laboradora a pregària.cat i a Cristianisme i Justícia, impartirà la conferència Els moviments de l'esperit en l'acompanyament. És un acte obert a tothom. També el dissabte de la setmana que ve, confirmacions a Banyoles a les 8 del vespre a l'església de Santa Maria dels Torers.
2: El 5 de maig de 1991, Església Viva passa a ser presentat per Àngel Rodríguez. Des d'aleshores i fins avui, 35 anys al teu costat.

0: Rec de final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 3 de maig. Amb nosaltres la professora d'Institut, Mapi Osés. Bon dia, gràcies, Mapi.
1: Hola, bon dia i bona Pasqua.
0: Bona Pasqua, com vulguis.
1: Jesús utilitza moltes imatges d'ell mateix de manera pedagògica, conscient que som limitats i una mica durs d'enteniment. Li queden poques oportunitats, perquè el discurs d'avui ja forma part del seu comiat durant el Sant Sopar. La seva passió i mort són imminents. La conversa que té amb cada deixeble la podria tenir amb cadascú de nosaltres. Qui no se sentiria perdut com Tomàs? Qui no li diria, com Felip, que doni evidència de l'existència del Pare? En altres ocasions, el mestre ha dit que és el bon pastor, la porta, l'aigua viva. Però aquesta vegada resumeix en una frase la imatge definitiva: jo sóc el camí, la veritat i la vida. I ens diu: confieu en Déu, confieu també en mi. Aquesta és la clau per superar qualsevol situació i ens fa instruments de les obres de Déu.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: A partir d'ara, a toc de cobla. Una hora per gaudir de la nostra música i deixar-nos emportar pel so del flabiol i la tenora de la mà de Carles Tarrides.
1: Benvinguts una setmana més al programa A Toc de Cobla. És el número 1116 i correspon al cap de setmana del 10 de maig d'aquest 2026. Seguim presentant el CD de la nostra estimada sardana, interpretat per la cobla Salt de la Nina, i les sardanes són de Marcel Caselles. En primer lloc, escoltem la Rabasseta.

Acabem d'escoltar La Rabasseta, una composició de Marcel Caselles interpretada per la cobla Sal de la Nina. I ara escoltarem Sonata de la Baixa Segarra, com ha dit, de Marcel Caselles amb la cobla Sal de la Nina.

Acabem d'escoltar Sonata de la Baixa Segarra, una composició de Marcel Caselles interpretada per la Cobla Sal de la Nina. Presentem un nou CD de la Cobla Contemporània. És el Contemporanis número 12. A la presentació per part d'Eduard Coll diu: el mes d'octubre de cada any cerquem les darreres estrenes de tots els compositors de sardanes fent-ne una tria amb l'objectiu de donar l'oportunitat a la gent jove. Són ells el nostre futur. Això fa que cada any el repertori que ofereix la Contemporània sigui ben nodrit de novetats tant dels compositors com de les seves obres més recents. Doncs comencem i escoltem la sardana Una abraçada taronja. És una composició de la seva directora, la Marta Urzaiz, i que escoltem interpretada per la Cobla Contemporània.

Acabem d'escoltar Una abraçada taronja, una composició de Martor Faith interpretada per la cobla contemporània. I ara escoltarem del compositor de la Catalunya Nord, Olivier Marquès, Tornem-hi, una sardana dedicada a l'amic Robert Martínez, fill d'un músic del nostre país. Sardana que ens interpreta la cobla contemporània.

Acabem d'escoltar Tornem-hi, una composició d'Olivier Marquès interpretada per la cobla contemporània. Anem a les sol·licituds dels nostres oients. Des de Cabrera de Mar, Feliu Rovira vol escoltar la sardana L'avi Rau, composició de Lluís Buscarons, que escoltem interpretada per la cobla Mongrins. És una sardana de lluïment de flabiol.

Acabem d'escoltar L'avi Rau, una composició de Lluís Buscarons interpretada per la Cobla Montgrins. I des de Sant Pol de Mar, la Maria Rosa Bornat vol escoltar la sardana Ninetes Gracienques, una composició de Bartomeu Vallmajor que ens interpreta la Cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar Ninetes Greixenques, una composició de Bartomeu Vallmajor interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. Aquest passat dia de Sant Jordi, a Rubí es va estrenar una sardana de Carles Santiago. Rubí està de celebració, celebra el centenari del foment de la sardana de Rubí. Carles Santiago va estrenar la sardana Un centenari unint les mans, que escoltem interpretada per la cobla Montgrins, tal com va sonar a la seva estrena. Escoltem-la.

acabem d'escoltar un centenari unint les mans, una composició de Carles Santiago interpretada per la cobla Mongrins. I una altra estrena, aquesta vegada és d'aquest dissabte passat, el 2 de maig a Sabadell, la cobla Juvenívola de Sabadell. També està de celebració. 50 anys d'activitat sardanista porta la cobla Juvenívola de Sabadell. I Enric Ortí, un dels fundadors i músic que va ser moltes temporades a la cobla Juvenívola de Sabadell, els va compondre la sardana Tempus Fugit, que escoltem interpretada per la cobla Juvenívola de Sabadell a la seva estrena. Escoltem-la.

Acabem d'escoltar Tempus Fugit, una composició d'Enric Ortí interpretada per la Cobla Juvenil de Sabadell. A les efemèrides d'aquest 2026 escoltarem una composició de Pere Camps. Són 50 anys d'ençà que ens deixà de la seva mort. Nascut a Granollers, fou tiblaire, bateria i compositor de sardanes. És el pare també del músic Francesc Camps. Als 14 anys va començar a tocar amb l'orquestra de Josep Maria Vilaró i més tard a la Catalònia. Després es va instal·lar a Cassà de la Selva i entrar primer a formar part de la Cobla Sabatana i posteriorment de la Cobla, la principal de Cassà, on hi actuà fins que retirà sent-ne el director. Va escriure unes 25 sardanes i avui escoltem L'amic Crous, interpretada per la Cobla, la principal de Cassà.

Acabem d'escoltar l'amic Crou, una composició de Pere Camps interpretada per la cobla La Principal de Cassà. Tot seguit escoltarem una sardana d'Antoni Mas, que es va interpretar al concert de plec de Tossa de Mar el passat dissabte. El seu títol és Marina i l'escoltem interpretada per la cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar Marina, una composició d'Antoni Mas, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. A un anem a ballar sardanes, a un anem a escoltar sardanes. Us recomano que entreu a la web de Som Sardana perquè hi ha moltes ballades, aplecs i concerts. Citaré jo avui els aplecs i concerts. Per aquest diumenge 10 de maig a 11:15 i a 5:15 PM, a Tarragona, al Parc de la Ciutat, aplec amb les cobles La Principal de Tarragona, Maricel, Cossetània i Ciutat de Cornellà. A Montcada i Reixac, a la plaça de l'Església, a les 11, aplec amb les cobles Ciutat de Terrassa i Lluïsos Cobla. A Caldes de Malavella, a la Rambla d'en Rufí, a les 11 i a les 16:00 PM amb les cobles Reu Jove, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Bisbal Jove i Ciutat de Girona. A Tàrrega, a la plaça del Carme, a partir de 11:15 i a les 17:00 PM amb les cobles Targa i Juvenívola de Gramunt. A Olesa de Montserrat, al Parc Municipal, a 12:15 i a les 17:00 PM aplec amb les cobles La Principal de Llobregat, Vila d'Olesa i Sabadell. Hi ha concerts a Castellbisbal, al Casal Cultural Recreatiu a les 17:00 PM amb la Cobla Mediterrània, a Lleida, a l'Auditori Municipal Enric Granados, a les 17:00 PM amb la Cobla Montgrins, a Barcelona, Ciutat Vella, de cara al dilluns, a la Casa de la Sardana hi ha un acte sense cobla. Divendres, a Sitges, el 15, als Jardins del Retiro, concert amb la Cobla Maricel. A Vandellós, també el divendres 15 a les 10:00 PM, al Pavelló Esportiu, concert amb la Cobla Reu Jove. A Riudecanyes, a la Societat Recreativa, el dissabte 16, concert amb la Cobla Reu Jove. A Porqueres, als Jardins de l'Ajuntament, el dissabte 16, a les 17:00 PM, celebra el seu aplec amb la Cobla, la principal de Porqueres. A Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, a partir de les 6, 7è aplec de la sardana conjunt amb Vilassar i Cabrera, amb les cobles, banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la principal del Llobregat. També pel dissabte 16, a Figueres, a l'Auditori dels Caputxins, concert amb la Cobla Ciutat de Girona, i a Flix, el dissabte, a partir de les 19:00 PM, concert al Sindicat de Flix amb la Cobla Reus Jove. Posem punt i final a aquest programa Toc de Cobla d'avui, tot escoltant una d'aquestes sardanes que s'interpretarà. He triat Viada de Plec, de Francesc Marrós, que escoltem interpretada per la Cobla Salvatana. Aquesta sardana posa punt i final a aquest programa A Toc de Cobla d'avui i ens retrobem la setmana vinent amb més A Toc de Cobla. A reveure!

0: Heu escoltat A Toc de Cobla, l'espai dedicat a la sardana a Ràdio Cabrera de Mar.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Un dia més anem a saber què ens aporten avui els dies mundials internacionals. Amb aquesta data del 10 de maig en tenim dos. El Dia Mundial del Lupus, una data per crear consciència sobre l'existència d'una malaltia crònica i greu que afecta moltes persones al món i de la importància de la seva atenció per brindar-los una millor qualitat de vida. El lupus és una patologia crònica que afecta el sistema immunitari de les persones que el pateixen. És una malaltia autoimmune molt greu que va deteriorant progressivament els teixits del cos i que pot ocasionar la mort. És un patiment que pot aparèixer tant en persones joves com adultes, sent l'edat mitjana d'entre els 15 i els 45 anys aproximadament. I la seva detecció resulta força complicada en les primeres etapes pel fet que els

0: Símptomes apareixen i desapareixen o poden ser confosos amb d'altres patologies. L'any 2021, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar mitjançant resolució el Dia Internacional dels Argans, el qual se celebra cada 10 de maig. La creació d'aquesta efemèride obeeix a la iniciativa efectuada pel Regne del Marroc al febrer de l'any 2020 per donar a conèixer a nivell internacional la importància, les propietats i els beneficis d'aquesta espècie autòctona del Marroc. Va comptar amb el suport i la participació de l'Agència Nacional per al Desenvolupament d'Àrees d'Oasis i les Àrees d'Argan, el Departament d'Economia i Afers Socials de les Nacions Unides, la FAO, la UNESCO i l'Organització Mundial de la Salut. En aquest sentit, aquesta moció va ser aprovada per 113 estats membres de les Nacions Unides en homenatge a aquest patrimoni de la humanitat i la seva contribució al desenvolupament sostenible. L'argan, l'argània espinosa, és una espècie arbòria provinent de la regió subsahariana del Marroc. És resistent a les condicions ambientals adverses, com ara l'escassetat de l'aigua, l'erosió i sols sense nutrients. 10 de maig, Dia Mundial del Lupus i també Dia Mundial dels Argans.
1: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
3: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
4: A on?
3: Al rei de la rajola.com.
4: A on?
3: Al rei de la rajola.com.
2: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
0: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
5: A mi, Laia, el que sempre m'ha sorprès d'aquest festival, però és que a més el trobo molt divertit, eh? És que tenen per imatge i per mascota, una cabra.
6: Sí, sí, sí, sí. I a més la fan ballar i balla bé.
5: Sí, perquè és la cabra del cornamusam i clar, sí, ha de ballar bé, que és el tema del programa d'avui. Ep, llum vermella. Comencem. Sí. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
6: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 8 de maig de 2026, Diada de Sant Eladi. I atenció, perquè aquest és el programa número 844 de la nostra etapa digital i el 2633 de tota la nostra història, que es diu aviat, però que va començar ja fa una colla d'anys, al setembre de 1989.
5: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.com i encarem un cap de setmana de molta activitat, de molta festa, Laia, perquè clar, ja, això ja, anem de cara al bon temps i quan anem de cara al bon temps, escolta'm, tota cuca viu i tothom vol fer festa. Del 8 al 10 de maig tenim cites imprescindibles, per exemple, a Badalona, que estan en plenes festes de maig, a Santa Bàrbara, a Castellolí i a Cruïlles, entre moltes altres poblacions que fan bategar el país al ritme de festa.
6: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a un festival que fa sonar les canyes com ningú. És el cornamusam d'Olot.
5: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona de debò. Veniu, ens acompanyeu?
6: Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
7: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
5: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I, per suposat, podeu accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
6: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio a través de les emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
5: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Suriol i les seccions Dites i Refranys, les Remeis de l'Ermità i les Cançons que Tornen. I tancarà la ronda de seccions la companyia de jocs L'Anònima amb un va de joc.
6: Però ara és el moment del reportatge central. Marxem cap a la Garrotxa, concretament cap a Olot, per descobrir què ens ofereix aquesta nova edició del Cornamusam.
7: Festa, festa!
8: Amb Laia Camproví
9: i Amadeu Carbó.
7: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
6: Olot es prepara per acollir una nova edició del Festival Cornamusam, una de les cites més singulars i consolidades del calendari de la cultura popular catalana. És un festival que des de fa més de 3 dècades posa al centre la cornamusa i tot l'univers cultural que l'envolta, convertint la ciutat en un punt de trobada per músics, aficionats i públic vingut d'arreu. Al llarg dels anys, el cornamusam ha passat de ser un espai de recuperació d'un instrument pràcticament desaparegut, com és el sac de gemecs, a esdevenir una mostra viva de la seva evolució. Avui, el festival combina tradició i contemporaneïtat, propostes locals i també internacionals. I manté una clara voluntat d'obrir-se a nous públics i generar formats que vagin més enllà del concert convencional. Amb la celebració dels 35 anys, ja a tocar, hem volgut saber com es presenta aquesta nova edició, quines novetats hi haurà, quin és també l'estat actual de la cornamusa, tant a Catalunya com també a nivell internacional, i com el festival continua adaptant-se als nous temps sense perdre la seva essència. Per això hem parlat amb l'Àlvar Borrell, president de l'Associació Altilé, entitat organitzadora del festival, que ens ha donat les claus per entendre el moment actual del cornamusam i els reptes de futur d'una proposta que continua fent sonar la música d'arrel pels carrers d'Olot. La cornamusa, i en concret el Sac de Gemecs, ha viscut un llarg camí de recuperació després d'anys de silenci. Avui, però, sembla haver recuperat presència i vitalitat dins l'escena musical del país.
4: Sense ànim de semblar pessimista, jo m'atreviria a dir que el Sac no gaudeix de bona salut. Aviam, que qui no s'acontenta és perquè no vol, i si ho comparem amb fa 50 anys, que no hi havia ningú viu que coneixés l'instrument ni el sapigués tocar, hem millorat moltíssim. Sí, i podríem fer cherry picking i anar a mirar les quatre localitats on en totes les festes surt a tocar una copla de tres quartans o de ministrers acompanyant doncs, la figura d'imatgeria festiva X o l'entremès Y i ens podríem felicitar moltíssim. Però si sortim d'aquests quatre municipis del Camp de Tarragona on han fet les coses ben fetes i hi ha una escola que tira, jo crec que la resta del país tenim problemes. Si mirem quants alumnes estan cursant estudis reglats de SAC o estan fent estudis superiors de SAC, males notícies. Si mirem quantes dones toquen el SAC, males notícies. Si mirem quantes escoles de música tenim en zones com Lleida o comarques gironines, males notícies. Si intentem pensar ja no en el Sac de Gemecs, sinó en el Bot Aranès, molt més males notícies. Així doncs, jo crec que estem en fase de resistència, completament.
6: La tradició no és estàtica. Festivals com el Cornamusam han apostat per explorar nous llenguatges i formats per mantenir-la viva i connectada amb les generacions actuals.
4: Si ens ho mirem de manera global, i sobretot si fem el focus a les nacions celtes, la cornamusa està plenament adaptada en aquest context del segle XXI, on tot és una mica híbrid, on es barregen estils i on no hi ha una etiqueta clara que pugui definir els projectes. Per exemple, estic pensant doncs, en grups escocesos, irlandesos, bretons o gallecs, fins i tot, que fan pop amb la cornamusa local o que fan música electrònica amb cornamusa samplejada o que fan doncs, fins i tot rock o metal amb cornamusa. A Catalunya, a casa nostra, sí que tenim alguna proposta que surt del que és més tradicional o del típic grup de folk que pot fer concert o que pot fer ball, però n'hauríem de citar comptats. Tenim Ros, que és un molt bon exemple, i si ens n'anem a Mallorca, podem trobar grups doncs, com Poc o com Maria Jaume, que ha fet un últim disc que trobo que és molt remarcable, però encara ens queda molt, molt, molt recorregut per arribar a igualar el que estan fent, com deia abans, les nacions celtes. Ens falta també, malauradament, espais i recolzament perquè aquests projectes tinguin recorregut. Moltes vegades són projectes que es presenten en quatre festivals que donen suport a la creació musical d'arrel contemporània, però que després, a l'hora d'entrar en programacions de festes majors, a l'hora d'entrar en determinats festivals, doncs es troben portes tancades. Per tant, no és tant un problema de l'instrument, sinó un problema de conjuntura.
6: La cornamusa no és exclusiva de Catalunya. És un instrument global amb variants i tradicions pròpies a molts territoris. I, de fet, aquesta diversitat també es reflecteix al festival.
4: Si hem de parlar d'exemples de les nacions celtes, com hem dit, Galícia, Escòcia o Bretanya, el principal tret que venen a mostrar-nos quan venen al festival és com canvien les coses si en comptes d'autoodiar-te, com ens agrada molt fer aquí a casa nostra, doncs agafes la cornamusa i, lluny de considerar-la una cosa rústica, antiquada i que s'ha de deixar en un calaix, en fas un símbol nacional. El primer que passa és que hi ha molta més gent interessada a tocar l'instrument i és motiu d'orgull. El segon que passa és que, si augmenta aquesta base social, hi ha més escoles de música que ofereixen estudis, sigui de nivell bàsic o sigui de nivell superior. Es creen més grups de música. Les sales, els pubs o els festivals trobaran més propostes que incloguin aquest instrument i el tractaran amb tota normalitat. No programaran un grup perquè porti gaita, que també podria ser, però és que està tan integrat que dubto molt que la gent pensi agafaré aquest grup perquè porta gaita, sinó que és un instrument com un altre i fan música com podríem fer amb qualsevol altre instrument. Sigui un grup purament tradicional que venen a tocar reels com farien en un pub irlandès, o sigui un grup que ha mesclat música pop-rock amb la cornamusa de la seva regió, o sigui un grup més nòrdic que tendeixen a fer metal, o algun grup de la Bretanya o d'Irlanda que fan música electrònica amb gaites samplejades. Aquí el que ens trobem és un nivell tècnic impecable, un nivell d'estudi que ja ens agradaria tenir aquí, però sobretot el resultat de veure què passa quan es dona espai a l'instrument i quan es dona oportunitat a la gent perquè pugui tocar. Quan venen al festival, doncs, el que veiem és el que podríem arribar a tenir si disposéssim de recursos, si hi hagués circuit i si poguéssim donar oportunitats als secaires que sortissin més intèrprets i que es formessin amb condicions.
6: Més enllà dels especialistes, el repte també és arribar a nous públics. Obrir la cultura d'arrel a persones que potser no hi tenen un vincle previ és una de les claus del festival.
4: De recordar que vivim en el país on demanem perdó per parlar la nostra llengua, on sèries i pel·lícules doblades a la nostra llengua es veu que sonen estrany i que no són interessants de veure, on hi ha un sac màgic que es diu Música Catalana, on hi entren tots els artistes de tots els estils pel sol fet de parlar la llengua, i que hi ha molta gent, es veu que aquesta etiqueta ja no li crida i que no hi entrarà mai. Llavors, en aquest context, la música d'arrel, doncs, juga un paper complicat d'entendre que aconseguir que el públic es fixi en el que fem nosaltres és una feina titànica. Aleshores, nosaltres el que intentem és portar algun grup que tingui un cert èxit en el panorama, malgrat aquesta casuística, i li proposem que incorpori un sac de gemecs, encara que no sigui un instrument que a priori li encaixi. Hem fet experiments amb Elèctrica d'Arma, amb la Ludwig Band, amb Germà Negre, amb Menage a Trois i molts altres. Aquest any, per exemple, tindrem Al·lèrgiques al Polen, tindrem Nastellat, tindrem Sant Rocs, que són grups que fan música en català i que s'han prestat a incorporar el sac. A més, intentem tenir un llenguatge fresc i intentar viure el fet del festival sense cap mena de complexa. Al final ens en riem una mica i diem que el nostre festival és tan de nínxol que el dia que els moderns aquests que van al Primavera Sound i en altres festivals per dir que escolten a X grup que no coneix ni la mare dels músics i ho fan no perquè realment els interessi la música sinó per exclusivitat, el dia que descobreixin com de nínxol és la música d'arrel, ens farem d'or. Però ara mateix el que hem de fer és intentar trobar propostes que aquella gent que no vingui convençuda s'ho passi d'allò més bé. I crec que ho estem aconseguint. Passa que és complicat que la gent faci el pas.
6: I enguany, el festival arriba a una xifra simbòlica. Són 35 anys de trajectòria. És una bona oportunitat per mirar enrere, però també per projectar-se cap al futur.
4: Si hem de fer una retrospectiva històrica, el Cornamusam jo el dividiria en tres fases. La primera serien els primers 20 anys de vida, on els organitzadors són joves, els secaires encara viuen aquella inèrcia, aquella energia de la recuperació de l'instrument, no els reca pujar olot a cada edició i fer pinya, i on, a més, encara no ha arribat la crisi del 2010. És fàcil portar grups de fora i es munten concerts memorables que crec que van marcar la gent que va viure les edicions del Cornemusam, com deia, fins al 2010. A partir de llavors comença una etapa una mica de decadència, on sigui perquè els organitzadors s'han fet grans, sigui perquè els recursos minven, la cosa va canviant de mans, el festival acaba en mans de l'Ajuntament, que finalment el 2016-2017 decideix prescindir-ne i eliminar-lo. La darrera etapa seria quan entrem nosaltres en joc, que decidim reflotar el festival amb un esclop i una espardenya, perdent-hi molts diners i molt de temps, però amb ganes de no deixar que aquest festival, que és emblemàtic per la història del país i de l'instrument, caigui en l'oblit. Tot això amb una pandèmia pel mig i amb moltes dificultats, però crec que a cada edició hem aconseguit fer les coses una mica més ben fetes. Al final, aquest any, estem presentant una programació que s'acosta molt al nostre ideal de festival. Ara bé, sí que hem de reconèixer que financerament tenim les coses molt complicades i ara mateix no podem assegurar que hi hagi una 36a edició del festival. Tot dependrà de la resposta d'un públic que sí que a cada edició va a més, però que està patint un creixement molt tímid. I bé, ara no em vull posar catastrofista i em centraré en l'edició d'aquest any, que realment és molt interessant, i esperem que tothom qui vingui la gaudeixi d'allò més. A banda de les propostes del país, que podeu consultar a les nostres xarxes o a la nostra pàgina web, vull destacar sobretot el focus que fem a Mallorca, amb l'homenatge a la trobada de xeremies de Sa Pobla, i també amb els concerts de xeremies o de propostes de Vall de Bot que trobarem doncs, tant divendres com dissabte. A més, per als que són amants dels grups internacionals, trobarem propostes de música celta i també la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, que farà les delícies d'aquells amants de la música una mica més exòtica.
6: Moltes gràcies, Àlvar Borrell, per atendre els micròfons de Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
8: Festa Festa.
6: I per anar entrant en matèria, escoltem el primer tema musical de la jornada. Es diu No tinc respostes, enregistrat en directe al darrer Cornemusam per Santa Mandra i els Ministrers d'Olot.

0: Ministres Tolot, moltes gràcies.
1: Quina canya, aquesta gent dels ministres. Mai més ben dit això de la canya. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. És l'Emma Robres, que ens porta les notícies del Tornaveu.
2: Festa, festa.
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Després de l'èxit de la Mostra Internacional de Teatre Amateur, és el torn de centrar-nos en els joves actors catalans. En aquest cas, ens n'anem a les comarques gironines, a Fornells de la Selva, per ser partícips de la Jornada de Teatre Jove de Catalunya d'aquest dissabte 9 de maig. Es tracta d'una mostra de 4 obres de teatre creades i actuades per joves d'entre 12 i 18 anys, i enguany és la primera edició. D'on sorgeix, però, aquesta jornada? Mont Bové, el coordinador de les comarques gironines de la Federació de Grups Amateurs de Teatre, explica que aquells qui treballen amb joves van detectar una problemàtica.
5: Costa de que s'organitzin, costa de que els contractin, costa la seva promoció, tot és molt complicat.
4: És per aquest motiu que la jornada busca que siguin els protagonistes i tinguin un espai, no només per exposar les seves obres, sinó per compartir experiències, vivències i celebrar les arts escèniques. Així, la jornada comença a les 12 del matí i dura fins passades les 7 de la tarda, amb obres de temàtiques ben diverses i de companyies teatrals d'arreu del territori. Aquesta gran oferta permetrà al públic gaudir d'una gran pluralitat de veus i fer-se una idea de què preocupa o mou els joves del nostre país. El públic té la paraula. Els dies 18, 20 i 25 de maig, a través de 3 actes en format de concert, els espectadors seran els encarregats de decidir quines 3 sardanes de la categoria Audiència passen a la gran final dels Premis Preludi d'enguany. Els 3 esdeveniments tindran lloc al Casino de l'Aliança del Poblenou i la gran final al Teatre de la Garriga. Per aquells qui coneguin el concurs de la sardana de l'any, els premis n'agafen el relleu, però amb un projecte renovat i innovador. El canvi, doncs, comença ja en la pròpia definició, com detalla Joan Pons, membre de Som Sardana i un dels responsables de l'organització dels guardons.
6: Ja no parlem d'un concurs, parlem d'uns premis, parlem d'una voluntat de professionalitzar tot un sector, en aquest cas el de la cobla, el de la composició, i doncs de donar tot un espai als compositors i les compositores.
4: Són dues les grans apostes d'aquest nou projecte. En primer lloc, la transparència de tot el procés de selecció i votació per part dels jutges, que s'ha donat a conèixer en el nou podcast El Tamborí, conduït pel músic Arnau Tordera. En segon lloc, el compromís ferm amb la participació del públic. L'audiència podrà viure les semifinals i la final en directe o bé des de casa a través de la xarxa i també podrà votar des d'on vulgui a través de l'app de Som Sardana. La composició sardanística està molt viva i aquesta és la gran oportunitat per comprovar-ho.
7: Moltes gràcies, Emma. I dels papers i la xarxa ens n'anem a les places, perquè és hora de saber com va el termòmetre de les colles. Tenim la Sara Suriol, benvinguda una setmana més amb aquest baròmetre casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Suriol. Novetats en la gamma mitjana de 7. Figueres recupera amplada i Berga suma castells amb l'agulla.
8: Hola, companys. Tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. El cap de setmana llarg del 1er de maig no ha tingut masses diades castelleres. Tot i això, 3 colles han anat d'estrena i han propiciat moviments al baròmetre. La colla castellera de Figueres ha sumat 2 nous sostres, el 5 de 7, sostre màxim del curs passat, i el 7 de 7, que no feien des del setembre del 2024. Per la seva banda, els castellers de Berga han doblat l'estrena de castell amb el Pilar, el 3 de 7 amb l'agulla, que no feien des de juliol del 2024, i el 4 de 7 amb l'agulla, que l'any passat va ser el seu tercer millor castell. Una darrera novetat entre les colles més modestes. Els laietans de Gravenet han sumat el 3 de 6 amb l'agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Sara Suriol, i molta força a totes les colles per aquest cap de setmana.
2: Festa, festa!
1: Continuem amb més música. En aquest cas, una revisió d'un clàssic, La presó de Lleida, a càrrec de Ros i Joana d'Arc.

0: Magnífica aquesta fusió sonora. I ara de la música passem a la paraula, a la saviesa de carrer. I és que en Víctor Pàmies ja és aquí amb els seus dites i refranys. Víctor, avui parlem de mirar cadascú per la seva banda.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí. Objectiu versus subjectiu. Tot allò que passa pel sedàs personal de cadascú esdevé subjectiu. L'objectivitat és molt complicada d'assolir perquè comporta fer les coses sense ànima ni sense passió. I ja se sap que aigua passada, molí no mol, i no volem pas combregar amb rodes de molí. I ser subjectiu vol dir veure les coses des d'una òptica pròpia, des d'aspectes que ens són pròxims i ens beneficien. I el benefici propi acostuma a comportar el perjudici d'altri. Però som persones i no pas màquines, oi? Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Quanta raó que té el refranyer.
5: Festa, festa.
0: I aquesta setmana toca Gran Reserva.
4: A veure què haurà trobat el Josep Maria Adell allà, que ell es deu capbussar allà als arxius del Festa Festa. A veure què troba. Som-hi.
2: Festa Festa, Gran Reserva.
6: Avui recuperem una crònica castellera del 2021, en temps de pandèmia sense castells. Una proposta de Carles Esteve.
7: Festa, festa!
2: El mot casteller.
6: Vocabulari bàsic en temps de represa.
2: Una secció elaborada per l'associació Baròmetre Casteller.
8: Segons l'Enciclopèdia Catalana, filaleta és afalagar insistentment algú per guanyar-li la voluntat, per ben disposar-lo a fer una cosa, per recaptar-ne un favor. L'aleta també apareix com un apèndix de peixos o aus o com un element construït per l'home que, a semblança dels animals, serveix per desplaçar-se per l'aigua o l'aire. L'aleta, però, a les colles castelleres, o fer l'aleta, és el gest que fa l'enxaneta amb la mà a l'aire en el moment de coronar un castell. Fer l'aleta consisteix en aixecar el braç amb la mà oberta. Aquest gest indica que el castell està carregat i significa, per tant, el moment més àlgid de la construcció. En l'actualitat, el castell no es considera carregar fins que l'enxaneta no trepitja l'espatlla del dos oposat per on ha pujat, independentment si fa o no l'aleta. En els castells d'estructura composta es duen a terme més d'una aleta. No és fins la darrera en què el castell està coronat. L'aleta es pot fer amb qualsevol de les dues mans. El moment de fer l'aleta s'acompanya sempre d'una part melòdica repetitiva, part del toc de castells interpretat pels grallers i el redoble de tabal. L'aleta indica al públic, simbòlicament, que el castell s'ha coronat. És el moment en què s'ha de produir l'aplaudiment de la plaça, mai abans, però per acabar la feina encara manca descarregar-lo per ser completat l'objectiu final. Al segle XIX, l'aleta es feia dempeus, sobre l'esquena de l'aixecador i amb els dos braços formant una creu amb el cos, de manera semblant a com encara ho fan les moixerangues o els falcons, una herència de l'antecessor Vall de Valencians que va donar origen als castells. Hi ha una altra excepció del terme aleta, encara vigent, que se'n fa ús concretament al Vendrell, aleta com a sinònim d'enxaneta. Al món casteller ja veieu que hi ha variants dialectals i un ampli argot casteller que enriqueix el seu lèxit. Les colles l'empren segons la seva tradició local, afinitat o l'àrea geogràfica a la que pertanyen.
2: El mot casteller.
4: I ara una mica de música instrumental per alegrar l'esperit. Amoretes, de Francesc Sant.

0: Acabem d'escoltar la delicadesa de Francesc Sans. I de la música passem a la salut natural. Benvingut, Fra Valentí Serra de Manresa, que avui ens portes al jardí dels remeis de l'ermità.
1: Festa, festa.
2: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé. Avui us vull parlar d'un tema una mica curiós que s'anomena apiteràpia, és a dir, la cura a partir de les abelles i de tots els productes de la mel. Des de molt antic, podem dir des de l'edat de pedra, ja que l'abella és el primer animal domèstic, s'ha considerat la mel com una font d'energia immillorable. Aporta a l'organisme nombroses vitamines i ajuda sobretot a augmentar les nostres defenses. Des d'èpoques molt remotes s'ha usat a benefici de la salut humana perquè els atributs farmacològics de la mel i dels pròpolis tenen una gran incidència a benefici del nostre organisme. Tant que en els nostres dies ha nascut una disciplina que s'anomena apiteràpia, amb finalitats terapèutiques i preventives, aprofitant tots els productes que es deriven de les abelles, és a dir, sobretot la mel, però també el pol·len, la gelea, el reial, el pròpolis, la cera i també el verí. Sí, el verí. El verí del fibrot de l'abella s'usa per combatre el reumatisme i també per temperar la inflamació de les picades de la mateixa abella, que va molt bé pastar una mica de terra amb vinagre i aplicar-lo damunt de la fiblada. Estudis recents han posat de manifest que el pol·len té propietats antioxidants i bactericides i que és un gran regulador del funcionament dels budells. El que fa a la gelea reial s'ha aplicat amb notable eficàcia en casos d'hipertensió i d'arteriosclerosi i també per tractar malalties de la pell. El pròpolis, que és una font molt important d'antioxidants, s'aplica externament per regenerar la pell i cura les inflamacions a les genives. I la cera, no cal dir que entra en tots els ungüents i preparats de la mel, per les seves nombroses propietats bactericides i antibiòtiques, i s'usa des de molt antic per ajudar a guarir les infeccions i les molèsties de les vies respiratòries amb ungüents i preparats. La Ramon, per mirar dels Pirineus, recomana en temps d'hivern prendre en dejú tisanes de sarpoll edulcorades amb una bona cullerada de mel d'avet. Jo també us ho recomano. Que tots tingueu bona salut, us saludo amb la pau i el bé.
4: Moltes gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Com sempre, un pou de sabidoria en cada secció. Aprenem moltes, moltes coses. I d'aquesta prendrem nota d'aquestes abelles. I ara fem un salt en el temps. En Josep Maria Dell ens porta una d'aquelles cançons que tornen. Avui, atenció, un record a la gran Salomé, el Se'n va anar.
5: Festa, festa.
6: Cançons que tornen.
5: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
7: Càpsula número 15. Salomé. El nom de la protagonista d'avui és Maria Rosa Marco, una gran artista coetània de la nova cançó Entre els camins paral·lels, en molts casos esperonats pel ressò dels nous cantants que s'han posat a cantar en català. Maria Rosa Marco no és altra que Salomé. A través de l'arxiu sonor de Jordi Roura recordem avui els inicis de Salomé, que són possibles gràcies a la persistència del locutor Joaquín Soler Serrano, amic del pare de la petita Maria Rosa. Sempre la sent cantar quan va a casa seva de visita i la punxa contínuament perquè actuï en el programa que presenta diàriament al migdia a Ràdio Barcelona.
8: Em sentia i li deien al meu pare, ta chiquita tiene que cantar, tiene que ser artista. I al meu pare se li posava entre els pèls de punta. I van anar passant els anys i un dia doncs, em diu que jo no m'atreviria a cantar, que tal, que jo no m'atreviria a anar a la ràdio. Ell tenia a Ràdio Barcelona que es deia el Show de les Dos i allà, bueno, ell portava gent d'una categoria, d'una gran categoria. I que jo no m'atreviria a cantar i que no sé què. I jo li vaig dir, mare, diu, que jo no m'atreviré, clar que m'atreviré, perquè el dimarts tampoc m'hi jugava res. I jo dic, si em pagues una mariscada, vaig a cantar. I diu, fet. Bueno, el meu pare em pivot com una mona. Jo li vaig dir, escolta, papa, això ja veuràs, em guanyaré una mariscada. Jo vaig allà, canto, jo no sé què em pensava que era això d'anar a cantar a la ràdio. Total que em va portar allà, em va fer ensejar amb el Metres de Tresvila i a última hora vaig cantar l'única cançó que jo sabia sencera, que era una cançó que havia guanyat un festival del Mediterrà que es deia Xipna Capimo.
7: I d'aquesta manera, en directe, la joveneta Maria Rosa, que encara no es fa dir Salomé, canta en grec el gran show de les dues de Joaquín Soler Serrano a Ràdio Barcelona. Llavors, tal com si parléssim d'una pel·lícula musical, es produeix un fet sorprenent per Salomé. Comencen a trucar els oients, preguntant qui és aquella noia, d'on ha sortit, i d'entre les trucades, la d'un productor musical. I aquí comença tot. Després de convèncer el seu pare, vindrà una profunda preparació de la veu i l'inici d'una carrera que du Salomé al triomf popular i també a premis i reconeixements arreu del món, especialment a l'Amèrica Llatina. L'any 1963, Salomé, juntament amb Raimon, guanyen el Festival de la Cançó Mediterrània defensant la composició de Lloa Borrell amb lletra de Josep Maria Andreu, Se'n va anar. És la primera vegada que en un festival d'abast internacional guanya una cançó cantada en català, aquesta.

0: se'n va anar primer premi del Festival de la Cançó Mediterrània de l'any 1963. La veu és la de Salomé, que prèviament ja havia enregistrat altres discos en català com un de sardanes cantades, però avui hem recuperat de la nostra fonoteca el Se'n va anar pel seu ressò més internacional.
1: Moltes gràcies, Josep Maria. Per tancar ja la ronda de col·laboradors, anem a jugar. I és que la companyia de jocs L'Anònima ens proposa un joc de carrer amb molta tradició, el Bèlit.
2: Festa, festa!
3: Va de joc.
2: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupane i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc, Bèlit, Bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
6: Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol i a les escoles, esplais i al carrer, havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? O potser heu jugat al pitxi. El joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veien les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se, moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com ajuda. Un cop colpejat el palet o bòlit, aquest s'enlaira i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pala... Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra

0: que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat o sumar el màxim de punts després de que ambdós equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot vel, dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi havia jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
1: Però aquest joc no és perillós?
0: Bé, sí. Home, si saps jugar, no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun que altre cop.
1: Per què va desaparèixer?
0: Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria d'aquests jocs que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
2: Moltes gràcies als amics de l'Anònima. Ens han agafat unes ganes boges de sortir al carrer a jugar a bèlit. I amb aquest esperit lúdic, el Festa Festa 2633 arriba al seu final.
3: Festa Festa!

0: I una setmana més volem agrair la feina dels nostres col·laboradors. Avui a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Fra Valentí Serra de Manresa, en Josep Maria Dell i els companys de la companyia de jocs L'Anònima.
1: I com no, a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí i que fan girar i girar i girar la roda del Festa Festa perquè no pari mai. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, i ens acomiadem els que hi hem posat la veu, la Laia Camproí
0: i l'Amadeu Carbó. I marxem i ho fem amb la màxima elegància. Us deixem amb una sardana d'un mestre, Joaquim Serra i Coromines. Clavell Morenet, una interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Salvador Brotons.
1: La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé i bona festa a tots.
0: Adeu.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de casa nostra.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972-63-73-80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Vols millorar les teves oportunitats laborals i aprofitar el món digital? Apunta't al curs Eines Digitals per l'Ocupabilitat del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Aprendràs a utilitzar eines digitals per buscar feina i millorar el teu perfil professional. El curs té una durada de 15 hores i es farà de l'11 al 18 de maig, d'un quart de 10 del matí a un quart d'una del migdia, a l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, truca al 972 61 18 20. No ho deixis passar. Impulsa el teu futur.
4: Escoltes podcast?
5: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
6: I mentre li canta una avenida...
5: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
4: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
7: Molt benvinguts i benvingudes a Ràdio Habanera Deluxe, amb Rafael Corbí. Avui recuperem un programa de Ràdio Palafrugell de l'any 1996, un programa especial editat per la nostra companya aleshores, Mònica Recio, amb els serveis tècnics d'en el malaguanyat bon amic Juli Pedrero. Un programa especial dels 30 anys del grup Porbo, amb veus dels protagonistes de les hores de la formació. Per tant, sense més preàmbuls, aquí teniu aquest espai especial 30 anys, 1996, de la formació Porbo, amb la Mònica Recio.

El grup Portbó celebra el 30 aniversari de la seva creació. Aquest espai que tot seguit els oferim no pretén ser més que un petit recorregut per la trajectòria d'aquesta formació, un recull de vivències dels seus actuals integrants. Un espai on la música, l'havanera, prendrà destacat protagonisme amb el grup Portbó.

0: Ernest Morató, Josep Xicoira i Carles Mir, els fundadors del Portbó, ja cantaven plegats i de forma habitual abans del 1966. Però fou aquell any, amb motiu de la presentació del llibre Calella de Palafrugell i les Havaneres, que es comença a utilitzar el nom de Portbó, i amb la col·laboració del mestre Frederic Cirés es constitueix el grup de forma, diguem-ne, oficial.
1: Bé, el grup Portbó, suposo que bueno, aquí és una... que Palafrugell ja deu ser prou conegut de la manera que va començar, s'ha explicat moltes vegades, però bàsicament eren un terceto acompanyats pel mestre Cirés, eren l'Ernest Morató, Josep Xicoira i en Carles Mir, que ja feia temps que cantaven, però degut a la presentació del llibre de Calella de les Havaneres i que es va muntar, organitzar una cantada per tal de que les peces que havien recollit en el llibre aquest de Havaneres doncs no es perdessin i es continuessin cantant, doncs van dir, bueno, sembla que hem de tenir un nom, no? I llavors això va succeir en el 1966 i a partir d'aquell moment es van posar el nom de grup Portbó, si bé ja era un terceto que ja anava cantant, ja cantava, feia temps. Aquest és verdaderament l'origen i d'allà on parteix el nom Portbó.

0: Vestida de nit. A manera de Glòria Cruz i Càstor Pérez, interpretada per Xiqui Ramon, Fonso Carreras, Mineu Ferrer i Càstor Pérez, al Portbó de l'any 1988.
1: Morí el mestre Frederic Sidés, sí. Llavors es van trobar sense acompanyament.
2: Sí,
1: i es va donar, a més, a part, abans de que es produís l'entrada d'en Càstor i meva, també hi va haver un temps de col·laboració amb el mestre Ortega Monasterio, que els va arribar a acompanyar inclús amb una cantada de Calella, van anar acompanyats amb l'acordeón de l'Ortega Monasterio. I això devia passar al 72, o sigui que el mestre Frederic Sidés devia morir l'any 71, penso.
2: Sí, no sé, sí, sí, 70-71 va morir. Sí, sí.
1: Llavors, bueno, en aquell moment, l'Ortega Monasterio se'n va anar, el van destinar a Jaca, penso.
2: Sí,
1: així.
2: Jaca.
1: Llavors no va ser possible continuar cantant amb el grup Portbó, o col·laborant-hi, i, bueno, com que en aquell moment jo tocava una mica la guitarra i, bueno, cantava una mica, doncs l'Ernest, l'oncle, em va dir si volia acompanyar-los, i, bueno, com que jo semblava que era insuficient, a mi m'ho semblava, vaig anar a buscar un company, i aquest company va ser en Càstor, i llavors ens vam trobar gent d'entre 70 anys, bueno, 65, que tenia ballant Mir, en Carles Mir tenia de 65 anys, fins a l'Ernest, que en tenia en aquell moment a la ratlla dels 79-80. Aquesta etapa va durar fins al 76-77, perquè es van registrar un disc en el 76, des del 72 fins al 77, crec. I l'Ernest Morató va baixar al de l'escenari el 83. I en el moment que ell... Que, de fet, els grans, diguéssim, van plegar degut a que en Pitu va dir que plegava, que era més jove que l'Ernest. I llavors, bueno, es va produir espontàniament una substitució, no? Es van retirar els tres grans i llavors vam quedar en Càstor i jo, i van entrar en aquell moment, van entrar l'Enric Vigues i en Fèlix Pérez. Que de terceto va passar a quarteto. Posteriorment, al cap d'un parell d'anys, o així, dos o tres
2: anys,
1: estàvem en el 77-78, per allà el 79...
2: El 79, 79, sí, vam
1: entrar...
2: Van entrar
1: en Fonso i en Mineu.
2: Això
1: mateix. I després érem sis. Després, pues, també per motius de treball, l'Enric Vigues i en Fèlix van deixar el grup. Per allà el 82, i dels 82 fins al 94, ha estat una formació de quatre components.
2: Sí.
1: Primer en Càstor, en Fonso, en Mineu i jo, en Xiqui. Després, el 88 va entrar en Carlos. El 88 va entrar en Carlos substituint-me a mi. Va estar 4 anys fins al 92. El 92 se'n va anar ell, vaig tornar jo tornant a substituir-lo. I quan hi ha hagut l'última modificació, ha quedat amb un terceto a tres veus com l'original.
2: Sí.
1: Des del 94 al 96. Això explicat una mica de pressa o llarg. No sé.

0: El Portbó és molt més que un grup d'havaneres. De l'associació cultural Grup Portbó en formen part no només els cantaires actuals, sinó també tots els que n'han passat en algun moment i que avui en dia es dediquen a altres tasques.
1: Bé, el tema de l'associació va partir arrel de poder unificar una mica tots els personatges que havien passat per la història del Portbó i per tenir una mica de cosa consolidada a nivell formal, a nivell una cosa una mica més seriosa, que no un grup de maneres simple i senzill. Llavors se'ns va ocórrer la idea d'organitzar, fer una associació cultural del grup Portbó on hi fóssim no només els que cantaven en aquell moment, sinó tots els que havien sigut en el seu dia havien format part del grup Portbó, òbviament dels vius. I així va ser, es va fer aquesta associació, es va demanar a la gent que llavors estava inactiva si volien formar part, òbviament van dir tots que sí, i es va muntar aquesta associació, que encara a hores d'ara està funcionant. I que bé, si és veritat que no serveix més que per anar a fotre una xafla tant en tant, o per poca cosa més, aquest any bé ha servit per ser la que ha compenetrat tota aquesta trobada dels 30 anys i ens ha permès, mitjançant aquesta associació, tornar-nos a trobar tots set i pujar a l'escenari del Portbó a cantar junts, no? Per exemple.
2: Que no havíem cantat mai tots set.
1: No havíem cantat mai tots set.
3: Tots set no havíem cantat
2: sí,
3: mai.
2: Sí, tu havies dit que s'havia produït un...
1: Sí, una vegada, casualment, quan Palafrugell va dedicar un carrer a Calella al nostre fundador, l'Ernest, i érem tots allà aquell dia de festa, i improvisadament es van cantar tres o quatre peces tots set. Però així és una mica més seriós, bueno, dintre de la serietat que va ser això, que va ser una mica una serietat per nosaltres només.
3: Sí, exacte.
1: No havia passat mai, tots set que ens haguéssim trobat.

0: La canya dulce, a les veus dels integrants actuals del Portbó, Xiqui Ramon, Mineu Ferrer i Carles Casanovas.
1: Hi ha un fet espontani cultural, de transmissió oral, que es canta a les tavernes, de la gent per distreure's, i tot de cop, és que jo crec que coincideix amb un fet força important. En aquell moment que hi ha una mica algun de l'Havanera, que comença a iniciar-se el tema de l'Havanera, aquí pràcticament no quedava música en directe. Hi havia més la nova cançó que ja minvava, en certa manera, bueno, ja minvava una mica, i només hi havia música enllaunada. Ahir va ser l'única excusa de que la gent va tornar a poder sentir música en directe, gent veus en directe,
2: i participar-hi.
1: Sí. La música en directe, tots sabem que, per bé que estigui enregistrat un disc, si es fa una interpretació correcta en directe, té un altre caliu. I això la gent ho va copsar de seguida. A més, l'Havanera ha servit per donar aixopluc genèricament, se'n diu havaneres, però dintre el gènere del que en diguem havaneres hi ha capigut una mica tot. Hi ha capigut, evidentment, el balset, el que era abans la cançó de taverna, sardanes, balades també se n'hi ha introduït, es canta algun bolero, i poder inclús masses coses, però ha donat peu a poder cantar cançó tradicional catalana, que no es cantava bàsicament a la taverna, però la gent ha entès que era això, i havaneres aixopluga, diguéssim, tota una munió i una colla d'estils, i la manera és clar, el moment que puja a l'escenari és el moment que augmenta el seu rigor també, en certa manera.

0: hi ha la cantada del 66 aquí, que és la primera formalment que hi ha de cantar de Havaneres, i però és que realment al cap de 4 anys ja comencen, el 71 72, ja comencen a proliferar les cantades de forma però vertiginosa, no?
1: Sí, sí, sí.
0: A nivell privat, gent que es pagava cantades privades, i de seguida ajuntaments van començar a organitzar cantades i vetllades. Vull dir, va néixer, va ser una pujada exponencial, diguéssim, no?

0: Ràdio Palafrugell els hi està oferint Por Bo 30 anys.
1: A mi no sembla que sigui ara que s'estiguin fent peces noves. Ja fa molts anys que s'estan fent. Molts anys. El que passa és que ara, amb aquesta difusió que s'està donant a l'Havanera, arriben més aviat i se saben més. Però en realitat hi ha peces amb bastons, per exemple, en Josep, que per mi és el millor compositor de Havaneres que hi ha, amb diferència. I no ho dic perquè sigui Palafrugell, ni perquè sigui amic meu, perquè tinc altres amics. I segueixo pensant el mateix.
2: L'únic que li podria
1: fa molt l'Ortega. L'Ortega és un gran compositor, per mi té més sensibilitat en Josep, és una cosa personal, però en tot cas són dos grans compositors. Fixa't tu, el meu avi es va fer a l'any 70, a l'hivern del 70-71, i es va estrenar el 71 a Calella de Palafrugell. O sigui, te parlo ja de fa uns quants anys, participant del meu avi. El Maria Terrendins fa una pila d'anys que és fet, sí, i té molta anomenada.
3: 3 o 4 anys més tard,
1: Hi ha una pila
3: com molt, sí. No gaire més tard.
1: Hi ha una pila de cançons d'aquesta nova època que ja són fetes de fa molt de temps i tenen realment molta acceptació.
3: Sí.
1: Què passa? Que ara últimament, doncs, amb els discos i això, que abans no es feia, n'hem fet molta via i de seguida agafen ressò les que tenen més ganxo, els que agraden més. Però, bueno, jo penso que aquesta gent que està treballant, el que aquí, el problema que hi ha, és que hi ha poca gent que hi treballi. Que sempre vas a parar allà mateix. Sempre vas a parar amb els 10, 15. Bueno. No n'hi ha gaires més de 15 compositors que treguin coses.
2: És que el tema, potser, no és que els pocs que n'hi ha. A Berni n'hi ha molts.
3: Sí, és la qualitat del que fan.
2: De la qualitat del que fan.
3: Sí.
2: Clar, hi ha molta gent...
1: Ara, vull prefereixo que sí. Havaneres
2: que
1: tinguin ressò.
3: Que tinguin ressò, sí.
2: Veritat, perquè t'ofereixen moltes coses, en Carlos. L'altre dia em vas dir a Palamós.
1: A Palamós, 5.
2: 5 persones es van entregar material per veure si volíem cantar coses d'ells. I a Calella...
3: Sí, també 2 o 3.
2: 2 o 3 més. Però escolta'm, vull dir, esclar... I t'envien coses, no? Ella es veu que ara té una bústia i li
3: expliquem moltes coses.
1: Ja m'ho va dir en Josep Benet, també. Però, esclar, no, pots... Primera, que és molt difícil de triar el repertori, que el repertori és una cosa molt particular, que no t'hi cap tot, que tu vas amb un repertori de 50 peces per any. I aquestes 50 peces n'has de renovar 8-10 cada any, perquè si no, te l'ho diria.
3: No t'avorreixes de fer el mateix.
1: Llavors, 10 peces, entre que tu te'n fas alguna, que tries de les que t'agraden, esclar, tampoc no pots anar posant de tothom, és impossible.
3: Sí, és que n'hi ha les clàssiques que... aquestes clàssiques més conegudes, que esclar, aquestes no poden marxar del repertori, les has de fer, perquè si els intentes treure, te'ls demanen.
1: I a part d'aquesta, anar recuperant ja alguna d'ella, ja te va quedant menys, sí, i llavors sí. El que te queda, què passa? Que, hòstia, cada bodriu, tu, que te foten cada tortura.
2: Perquè, esclar, tu veus que com ha entrat alguna persona, algun bon músic en el món de l'Havanera, deixa petja, sempre es canta.
3: Sí.
2: En Viladasau, la que ha fet una havanera, ha sigut una bona havanera. A la que fa un balset, és un bon balset. Endebau, es canta. Tot el d'Endebau es canta, tot el de l'Ortega es canta, tot el de Josep es canta, el que ha anat fent en Carlos es canta. Entens? Vull dir, hi ha més, no? I algun de Barcelona, mira, l'Antònia Vilàs...
1: Antònia Vilàs ha fet moltes. Ara, esclar, Antònia Vilàs en fa poder masses. Vull dir, per exemple, en Josep en fa, però sí mira molt. Abans no en treu una, ha d'estar molt segur que li agradarà i de què més menys. I què passa? En Josep ha fet 30-40 i les 30-40 són bones. Però segurament que n'ha fet més d'altres que no els ha fet el lloc. En canvi, l'Antònia Vilàs en treu moltes. Clar, n'hi ha de bones i n'hi ha de no tan bones.
2: Però bàsicament, la gent que és bona se li canta.
0: Ràdio Havanera de Luxe amb Rafael Corbí.

0: Nosaltres sempre cantem en funció, mira, aquesta que aquest any funciona molt, la Vareses de Càdiz, l'hem tret de Càdiz, 20 anys de Cuba,
1: sí.
0: No, no ha sigut un tema geogràfic. Exacte. Cantem el que ens agrada i el que pensem que funcionarà, i les que ens han agradat són d'aquí.
2: Exacte. Exacte. Aquí tenim...
0: Clar, i mira qui hi ha.
2: Lletristes, bueno, pues mira, la Glòria Cruz, la Narcís Oliver...
0: En Bepes va
1: ser... En Bepes.
2: El que ha escrit en Bepes, amb en Ricard Viladasau, una bestiesa de peces sí. I precioses, sí. I tants d'altres... en Bastons, amb el mateix Viladasau, aquí tenim gent de molta categoria.
0: En Castro ha fet alguna peça.
2: Castro sí. N'ha fet poques, però
0: poques,
2: les poques
0: però
2: que
0: sí,
2: han
0: fet estan mirades.
2: No... Què passa? Que esclar, que es pot treure una de fora, però és que aquí tenim molt de material.
0: No estem
2: pensa, l'altre dia ho dèiem a la cantada, quina cantada va ser la que van fer de grups d'aquí a Palafrugell? Pensa que aquí a Palafrugell, quan nosaltres vam cantar, hi havia 5 grups.
0: Sí.
2: Ara possiblement si hi hem 7, si ho comptem tot. Bueno, quants habitants té Palafrugell, Xiqui?
0: 19.000 habitants.
2: Tants som?
0: Sí, 20. Estan amb els...
2: Amb els que no consten, 20. Bueno, sí. 20.000 persones, 7 grups de maneres. Quants en té Barcelona? 2 milions?
0: Sí.
2: Quants grups de maneres hauria de tenir?
0: Clar. Sí.
2: 7.000?
0: Sí, bueno.
2: 7.000 grups?
0: Sí.
2: Per tenir la mateixa proporció... És el poble que té a proporció més cantaires de maneres. Però, cuidado, és que té els de més renom. Alguna cosa de vulgar dir. Té la cantada de Calella, que fa 30 anys, la més prestigiosa de Catalunya i possiblement d'Espanya. Tu, no fotem. No vull partir que no sortin peces de fora bones. Clar, mira, aquest any he fotut la gateta amb bastons del Tito Corona. És una peça molt maca. L'han de treure amb bastons d'un barceloní. Ja n'hi ha de coses ben fetes, però, esclar, aquell regust de la gent d'aquí... costa molt de trobar. Jo suposo que amb el temps també vindrà.
0: És una tradició, també.
2: Com els castellers. Aquí no hi ha castellers, són a Tarragona.
3: Sí, exacte.
2: Poder un dia sí que farem un grup de castellers i una colla de castellers, perdona, que són colles. Una colla de castellers que sigui prou bona. Però abans no hàgim après en aquella gent de Reus. Suposo que Reus també hauran de cantar molt abans no cantin com han cantat els avis d'aquí.

0: La barca abandonada és una de les peces incloses en el disc Arrel de 3, que juntament amb Canela i Ron han esdevingut recentment un gran èxit dins el mercat discogràfic.
1: Independentment de que els treballs han agradat, els treballs que haguessin sigut els mateixos i possiblement de la mateixa qualitat si haguéssim gravat de forma diferent, però és la distribució i l'esforç que ja ha fet la casa discogràfica que ha permès, doncs, que tinguin un ressò superior. Jo,
2: si això és tenir una mica de sort, vull dir, un personatge que en un moment determinat t'escolta i diu, hosti, aquests poden vendre, aquests m'agraden, m'hi gasto aquí uns dinerets i promociono aquests discos, fem una feina el que nosaltres pensem que pot estar bé, que és el que nosaltres podem donar, més tampoc podem donar gaire més, som conscients de que som un grup de maneres i que som limitadets, sí. I bé, li se li dona una promoció adequada, el treball està correcte i es ven. El que diuen Xiqui, sense aquesta promoció, sí, haguéssim venut, sí, és qualsevol altra cosa.
1: Llavors ens diuen a nosaltres, bueno, es pot per fer una lluança, sembla que la casa discogràfica, però és que evidentment, per exemple, nosaltres aquest any hem sortit més vegades en 8 mesos a la televisió,
3: sí, que amb tota la història,
1: tota la història del Portbou. Sí, sí. Ens han fet especials, ens han fet vídeos, ens han fet de tot. Bueno, què passa? Evidentment, nosaltres hem estat disposats a fer l'esforç que representava fer-ho, de vegades, perquè a vegades t'han dit des de Madrid.
3: Sí. Escolta, entre setmana, costat, fes festa de la feina...
1: I gratar-te la butxaca.
3: I gratar-te la butxaca.
1: De vegades hi ha gent que es pensa que és el més collir. No, no, vull dir, quan anem a Madrid també te grates la butxaca, perds un dia de feina i moltes hores de son. Has estat disposat a fer-ho, però bueno, resulta que llavors ha sortit a televisió i t'ha dit, ah, t'he vist. Mira, ens han fet un vídeo magnífic, ha sortit, que ja l'han passat dues vegades per televisió, però esclar, això són coses que han vingut, propostes que han vingut de, bueno, bàsicament de la casa discogràfica. Altra qüestió és que també la casa discogràfica ens ha ajudat amb idees que hem tingut nosaltres, per exemple
2: l'espai.
1: Nosaltres volíem, ja que havíem gravat, enregistrat aquest disc amb músics, vam dir, escolta'm, això l'hem de posar a dalt l'escenari. Pensàvem si fer-lo aquí, fer-lo allà, amb un teatre a Barcelona, i parlant amb la casa, escolta, tu, l'espai poder iria bé. Va ser el que va fer el contacte. Després, evidentment, va córrer pel nostre compte, no?
2: No.
1: Però ella ens va preparar el camí, i vull dir...
2: I una cosa dona l'altra. Vull dir, una cosa dona l'altra. Vas aquí, resulta que et vas sentir en l'Olmo, i l'Olmo et reclama, et demana, a veure si vols anar protagonista, fas un programa de protagonistes, sí, t'assenen una altra, sí, gent, sí, l'altre que vol no sé què, el, sí, del diari, oh, vull dir, aquests són els que van sortir, pum, te fot a la puna al diari, que potser no te l'hagués fet, sinó que has sentit anar... O sigui, sí, una cosa va donant l'altra, és una cadena. Sí.

0: els estem oferint per bo 30 anys. Tot seguit podran escoltar un dels concerts oferts per aquest grup recentment. Concretament es tracta de l'enregistrament d'una actuació del Portbó a Plaça Nova.
1: Que una de les maneres que més agradava a l'Ernest Morató, el nostre fundador, lejos de ti, diu la manera i sona d'aquesta manera.

0: Gracias.
1: Gracias y continuem. Continuem amb una manera del mestre Bastons, una manera la més popular de les maneres que ha escrit la malaurada Narcís Oliver i la més popular de les cançons que ha escrit també el mestre Josep Bastons, Mariner de terra endins, que la podem cantar tots els que la sapiguem i que sona avui d'aquesta manera.

0: Gràcies. Ara us volem fer un balset estret de les Cales de Begur, d'un recull de Ricard Balil. Un balset que el farem sense acompanyament musical, tant com cantaven els nostres grans, i que porta per nom i s'intitola Vent i Vent, i sona d'aquesta manera.
1: Vent i Vent, Vent i Vent, Vent i Vent i Vent i Vent, niña hechicera de rostro agraciado, dime si has amado alguna vez por caridad, porque yo tengo

0: día voy a morir, sí.
1: Así. Claro que
2: Sí, sembla que m'ho fumés cada vegada una mica més de milió.
3: Ara es volem fer una, pràcticament una estrena, una havanera que va néixer l'any passat. La lletra és d'un servidor i la música és del mestre Josep Bastons. És una havanera molt romàntica i porta per nom A cau d'orella. I sona, si tot va com ha d'anar, d'aquesta manera.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafel Corbí.

0: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dijous 14 de maig a les 7 de la tarda al Museu del Suro, segona jornada sobre diversitat familiar i educació, dins dels actes del Memorial Glòria Canyet i organitzat per la Fundació Pallac amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell, la Diputació de Girona i el Servei Educatiu del Baix Empordà. És una activitat gratuïta.
3: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com!
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Més que mai ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Yeah. Worldwide. 2025.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
3: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 170277.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Rei Kebab amb tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab amb tacos.
1: Tornen les píndoles de benestar emocional. Ja podeu inscriure-us a la segona edició. Un espai pràctic i dinàmic per millorar la comunicació i sentir-nos millor en el nostre dia a dia, amb sessions conduïdes pel psicòleg especialista en educació emocional, Pau López. 3 sessions, 3 oportunitats. El 12 de maig, autoconeixement al local social del carrer Ample. El 19 de maig, autocura al local social La Sauleda. I el 26 de maig, activació al local social Mas Mascort. Totes les sessions de 7 a 9 del vespre. I recordeu, places limitades, només per 20 persones per sessió. Inscripcions obertes a través del codi QR del cartell. Per a més informació, truqueu al 661 31 25 38. No us quedeu sense la plaça. Cuideu el vostre benestar emocional i apunteu-vos-hi. Us hi esperem.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
4: i t'enganxarà.
3: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Som amb tu. Som a peu de carrer, perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlavà, quilòmetre 2.

tot. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972-63-73-80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dimecres 13 de maig, a 6:15 de la tarda, a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, taller d'origami de primavera a càrrec de Vidal Font Paper. Una activitat infantil adreçada a infants a partir de 3 anys i acompanyats d'un adult. Per assistir-hi cal inscriure's al 972 30 4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
3: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
4: Diputació de Girona.
1: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Clan Matinal. Clan Matinal. El programa més participatiu de Ràdio Palafrugell. Amb en Vicenç Rodríguez posem el peu al coll al matí i ens acabem d'activar amb bon humor. La col·laboració dels oients i la millor música.
1: Podeu interactuar al nostre Facebook Matinal, Rafael Vicenç Matinal, Ràdio Palafrugell, o seguir-nos per Twitter, @matinal108.
0: Clan Matinal. Cada dia a partir de 2:15 del matí.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-170277.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.
1: Ràdio Palafrugell. Tocone eco, atico. Tocone eco, atico.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament, i us vull convidar a commemorar amb nosaltres el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Enguany tenim quatre activitats principals. Tenim, per començar, el dimecres 13, un tall infantil d'origami de primavera a la Biblioteca de Palafrugell. El dijous 14 tenim la segona jornada de diversitat familiar i educació, Memorial Glòria Canyet, que es farà a l'Auditori del Museu del Suro a càrrec de la Fundació Pallac. El diumenge 17 tenim una ballada de l'Indie Hop amb un punt informatiu de l'espai LGTBI+, i un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+, al món animal, que es farà a Plaça Nova a càrrec del Rapid Swing i Windy Hoppers amb la col·laboració de l'Ajuntament. I finalment, el dimecres 27, tenim Una hora del conte, històries que trenquen motlles, a la Biblioteca de Palafrugell. Totes les activitats són gratuïtes i només requereix inscripció prèvia les activitats de la biblioteca, que es podran fer aproximadament una setmana abans de la pròpia activitat. Esperem que aquesta programació us agradi i us animem a participar i a commemorar la diversitat.
2: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
3: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Palafrugell.
1: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
2: Tots els esports, tots els esportistes.
1: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes.
2: O com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
1: Per tant, 633 10 16 53.
2: 633 10 16 53.
1: Envieu-nos les vostres notes de veu.
0: Palesport amb Rafael Corbí a la nostra web.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
3: A on?
2: Elreidelarajola.com.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
2: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
5: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
6: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ei, Cocos, avui hem començat realment potents amb Zeta Top i La Grange, el seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir Mort Agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de Mort Agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu. Com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema. Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que d'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't-hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidor Madí des del Solster Botel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, se está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.
5: Oh.

0: junto a ti.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
2: Me estaría contigo.
1: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, el teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. I Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington,

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo als Tràfic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Tràfic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Gene Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar malauradament al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
5: Cocodril Club. 32 anys en antena.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies, el senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que per cert es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015 als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Per on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company al seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Venus va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu: mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc, doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crazy's What Crazy's, diu només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés, és que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners. Come on, Ellen.

Alien, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christy...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christy, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica. Amb milers de treballs al llarg de la seva carrera, Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà, què tal?
2: Hola, què tal?
1: Tu vas començar fent radioteatre
2: a
1: Ràdio Espanya, si no m'equivoco.
2: Sí, sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
1: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
2: I tant, jo crec.
1: Que era el galant, no, llavors?
2: El galant del moment, jo crec que sí.
1: Que ens va deixar molt jove, no?, a causa d'un accident.
2: Sí, per un accident, sí.
1: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
2: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
1: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe, la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
2: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
1: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
2: I tant, jo crec que sí. És fantàstic. És com un regal.
1: Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat.
2: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
1: I al principi crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
2: Sí, també, eh? Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
1: Que fort,
2: i,
1: que fort.
2: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
1: Ah, sí?
2: Faria una mica més bé.
1: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
2: sí.
1: Ara,
2: exacte,
1: encara ho milloraria, això, no?
2: Quan les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
1: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
2: moltes,
1: cosa
2: moltes,
1: més o menys curiosa?
2: Que jo ara no sé què recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La Fuerza del Cariño, i una persona que es moria i jo m'estava aguantant per no plorar i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
1: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
2: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, per exemple. La Vian Gos, per exemple.
1: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses dels teus inicis, que tu vas començar, que eres una criatura.
2: Anava amb mitjons.
1: Et consideres afortunada?
2: Molt, molt. I he estat molt feliç.
1: T'has pogut dedicar tota la vida al que t'agradava.
2: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que està bé.
1: Llavors ja és fantàstic,
2: ja és fantàstic.
1: Moltes gràcies.
2: A tu, guapo.
1: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
2: Moltes felicitats
1: pel teu programa.
2: I que per molts anys et puguem
1: escoltar. Gràcies.
2: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vian Gos ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vian Gros. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia aquella?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir... I quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molt especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Dedi Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Dedi Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi d'una de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De Lady Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
0: Frank. Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

pell de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: i marxem ballant. Si us plau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dilluns 11 de maig a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, cicle Artista sota la catifa número 4. Les dones a l'art català, un despertar tardà. A càrrec de Núria Salvador Saiz. Per a més informació es pot consultar al web arteca.palafrugell.cat. És una activitat coordinada per Sandra Bisba i gratuïta.
3: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

tot cau i tot mor. Si tot es perd entre el fred

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella, Llafranca, Mariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
3: A on?
2: Al reidelarajola.com.
3: A on?
2: Al reidelarajola.com.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys, amb Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
4: i t'enganxarà.
3: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició de Line Dance Show on Corby Line Dancers, un programa que arrenca en el dia d'avui amb l'edició d'enguany, que és ja la número 140, si no vaig mal errat, i en la qual continuem el repàs al que vàrem ballar amb el nostre darrer social, amb el programa que fem habitualment a Ritollats de la Selva. Per tant, sigueu benvinguts, ens retrobem avui en grans coreografies. Welcome you all to another edition of the Corby Line Dancers Line Dance Show with your host, Rafael Corby. Today we continue with a special about our last social. I tenim balls com, per exemple, els que venen a continuació. Sant Lucas, amb la cançó d'en Toby Keith, coreografia d'un servidor, Rafael Corby, tot i que també hi ha el ball de... Pitcher Metallic amb l'Alison Biggs o un altre d'en Ragazzali. El Ghosted, en Daniels Poulsen, i el Bread and Butter, d'en Ross Morgan, que ens acompanya també en el dia d'avui. Per tant, aquesta és la música del dia d'avui.

Així, escoltant aquest clàssic de The Tractors, aquest Short Rim Bread amb el ball Bread and Butter d'en Ross Morgan, que continua amb el nostre show d'aquest cap de setmana. Next in line, Helen Lark Parkin, Bigger Houses, en la música de Dan and Shay, Chill Factor, de Daniel Whittaker i Hayley Westhead, i també, una altra vegada, Nils Poulsen, en aquest cas, amb el Happy Without Me.

0: without me.
1: Un ball que s'ha convertit en un dels èxits de Neil Paulsen d'aquesta temporada, categoria Improvers, aquest Happy Without Me, amb la música del mateix nom d'en Declan J. Donovan, que n'és l'artista. Seguim, i ho farem amb aquest ball d'autor desconegut, Stop Crying, música de Toby Keith. After that, Peter Michalnik, Once Again Without Us, Travis Street, and the classic Clickety Clack, tot un clàssic del line dance, i el ball d'en Shane McKeever, que me'n dieu, d'aquest fabulós Seasons.

Amistat en Seasons, un tema del 2023. Aprofitar per fer la coreografia aquest agost de 2025 per en Shane Mackie per un ball d'intermedis. Seasons es diu aquesta coreo. Seguim el Line Dance Show. We'll continue with the Line Dance Show, corbylinedancers.cat is our website, so you are welcome to visit us anytime you want. And the next choreo is a very beautiful one by Gregory Danfoy and Guillaume Richard. Love Me to Heaven. Aquesta és Love Me to Heaven, un dels èxits de la temporada, amb en Gregory i en Guillaume. Després recordem amb en Roy Hadi Sobruto i d'altres, en Raymond i molta altra gent més, el Hold Me Now i el 2x2 d'en Derek Robinson. També un clàssic a casa nostra.

Recte final de l'espai d'aquesta setmana del Line Dance Show en Corby Line Dancers, un Line Dance Show que ens ha portat aquest tema el Doctor Doctor dels Masters in Light. The Wedding és una coreografia de Lee Hamilton i el clàssic Live, Laugh, Love, West, d'en Rob Fowler.

0: Cotton Fields, Angel, My Own Choreography, Improvers with the Music by Country Angel, IA. Intel·ligència artificial, veritat, amb Country Angel i aquest Cotton Fields Angel. Per acabar, ho fem amb Lighter, de Kyle Alessandro, i aquest ball d'en Shane McKeever, que es diu Feel the Spark. See you next week. Dance it next week. Veiem la setmana que ve amb el Line Dance Show de Corby Line Dancers. Ciao.
1: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres a les 8 del vespre al Centre Fraternal, segon curs de sardanes, impartit per l'Associació Sardanista de Palafrugell. El preu general és de 25 euros, però amb descomptes pels socis del Centre Fraternal i de l'Associació Sardanista. Per fer les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.
4: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare. Sono l'italiano, l'italiano.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Vols millorar les teves oportunitats laborals i aprofitar el món digital? Apunta't al curs Eines Digitals per l'Ocupabilitat del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Aprendràs a utilitzar eines digitals per buscar feina i millorar el teu perfil professional. El curs té una durada de 15 hores i es farà de l'11 al 18 de maig, d'un quart de 10 del matí a un quart d'una del migdia, a l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, truca al 972 61 18 20. No ho deixis passar. Impulsa el teu futur.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
0: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
0: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
0: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
2: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
4: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc, carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dimecres 13 de maig, a 6:15 de la tarda, a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, taller d'origami de primavera a càrrec de Vidal Font Paper. Una activitat infantil adreçada a infants a partir de 3 anys i acompanyats d'un adult. Per assistir-hi cal inscriure's al 972 30 4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
3: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
1: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una havanera... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre, al Club del Country.
5: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Més que mai ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Let's go.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
3: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
0: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
4: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera de

entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts a l'espai setmanal del Club del Country, programa número 2024. Us parla Rafael Corbí. Música country per tots els nostres oients, i avui recordant una figura. Començarem avui recordant dos excepcionals compositors que ens han deixat darrerament. En primer lloc, Chip Taylor, que va ser introduït el 2016 dins el Saló de la Fama dels Compositors, que va morir el 23 de març de 2026, a l'edat de 86 anys. Més conegut per escriure tot un clàssic en del rock, la cançó que acabem d'escoltar, aquest Wild Thing, cançó composta per ell, originalment enregistrada per la banda americana The Wild Ones el 1965, tot i que no va tenir cap mena d'èxit, i després per la banda britànica de rock The Trucks, la versió dels quals va arribar al número 1 de la llista de Billboard el juliol del 1966. Hi ha hagut moltes versions d'aquesta cançó, però nosaltres, òbviament, i per l'estil del nostre programa, ens hem quedat en la que va fer amb aquest espai en Hank Williams Jr., que va incloure aquest Wild Thing el 1995 amb el seu Moon Hawk Wild. Una altra de les cançons per les quals és conegut aquest intèrpret, aquest compositor, en Chip Taylor, va ser per la cançó que va compondre Angel of the Morning, una cançó que ens en va portar després la Joyce Newton, enregistrada per molts artistes, Evie Sands, Bill Davis, Meryl Rush, P.P. Arnold, Connie Hitchon, Melba Montgomery, Olivia Newton-John, i la més exitosa, gravada per Joyce Newton. Va ser composta el 1967, aquesta cançó. L'escoltem avui en la versió més popera que country de la Joyce Newton.

La Joyce Newton va portar-nos aquesta versió el 1981 des del seu àlbum anomenat Joyce. Va vendre un milió de còpies i va estar al capdamunt de les llistes. També va escriure cançons que van triomfar la veu, per exemple, de Janis Joplin, de Cliff Richard, de Billy Vera o de Johnny Tillotson. Però en el món del country, Willie Nelson, Waylon Jennings, Bobby Bird, Milo Harris, Ann Murray van enregistrar diverses cançons, a més de mantenir també una bona carrera en solitari com a cantant, tot i que es va passar més cap al tema de la composició. Un parell de dotzenes d'àlbums en solitari, incloent-hi un el 2025, The True and Other Things. També va fundar el seu propi segell discogràfic el 1997, Train Wreck Records. Amb ell també el recordarem, ja per acabar aquest record, d'en Chip Taylor, que de fet no es deia així, en Chip Taylor, és un personatge doncs que, tot i que utilitzava aquest nom artístic, havia nascut com a James Wesley Voigt el 1940 a Yonkers, a la ciutat de Nova York, i que va morir, com hem dit, també a Nova York el 23 de març de 2026, amb 86 anys, germà de l'actor John Voigt, del geologista Barry Voigt i oncle de l'actriu Angelina Jolie i de l'actor James Haven. Tota una bona família. Des del 1975 l'escoltem interpretar la seva composició anomenada Big River.

Aquesta era la música del primer protagonista d'avui, també hem de lamentar la pèrdua, i bastant jove, per cert, 64 anys, del cantant de country, compositor, i també de bluegrass, guanyador de diversos premis, en Ronnie Bowman, que va morir el 22 de març d'aquest 2026, després d'un accident de moto. Va néixer a Mount Rainy, a North Carolina, i va ser una de les veus més respectades en el món del bluegrass. La seva carrera l'havia començat en el món del gospel. L'any 88 es va unir a la banda de bluegrass de Lost and Found, actuant amb ells fins al 1990, quan es va unir com a vocalista i baixista de la banda Lonesome River Band. El seu àlbum del 1991, Carrying the Tradition, va ser catalogat com àlbum de l'any 1991 per l'Associació Internacional de Música Bluegrass. Algunes de les seves cançons han estat molt reconegudes a través dels anys, com per exemple Three Rusty Nails, que va guanyar la interpretació de gospel de l'any i també cançó de l'any, mentre que aquesta que escoltarem, Call Virginia Night, també va ser molt popular en el seu moment i va rebre diversos premis. Ronnie Bowman.

Una cançó que pertany al seu començament amb el seu carrera en solitari. En Ronnie Bowman va publicar l'any 94 aquest Cold Virginia Night, un projecte molt aclamat en el seu moment que compartia lloc amb Alison Krauss, Del McCoury, Tony Rice, i que va guanyar el premi d'àlbum de l'any al món de la música bluegrass. Després va realitzar Starting Over el 2003 i It's Getting Better All the Time el 2006. Allò va acabar de confirmar la seva reputació com un artista dels que lideraven aquest gènere musical. A més del seu treball com a intèrpret, també va trobar èxit com a compositor de música country. Per exemple, l'hem mencionat, el seu treball va coescriure al costat de Don Cook el número 1 de Brooks & Dunn, aquella cançó anomenada It's Getting Better All the Time.

personatge destacadíssim que també ens va portar aquell número 1 al costat de Chris Stapleton, anomenat Never Wanted Nothing More, una cançó que va interpretar en Kenny Chesney, però també ens va portar dues cançons amb aquell àlbum multiplatí Traveler de Chris Stapleton, una cançó que va escriure al costat del Stapleton mateix amb en Barry Bales i que va guanyar el Premi de l'Acadèmia de Música Country, el Premi de Cançó de l'Any. Recordem també doncs aquesta figura tant en el món del bluegrass com en el món del country d'un excel·lent compositor i cantant, les cançons del qual van ser interpretades, entre d'altres, si busqueu, per Don Williams, Liang Womack, Cody Johnson, Ralph Stanley, Jay Cowan, Marcus King, i no acabaríem mai de parlar d'ell. D'aquest artista nascut a Mount Airy el 9 de juliol de 1961 i que, com hem dit, des del comtat de Sunny, a Carolina del Nord, va néixer, va morir a causa d'un accident de moto el 22 de març del 2026 amb 64 anys d'edat. Escoltarem aquest tema que us comentava, Nobody to Blame, en la veu de Chris Stapleton, tot homenatjant Ronnie Bowman.

0: Escoltarem a continuació i amb el nostre espai del Club del Country tres cançons que obren el mes d'abril amb la multitud de senzills que es publiquen diàriament. Només hem triat tres cançons per al nostre programa, però en tindríem moltíssimes més per escoltar. I aquesta és una d'elles, Say So, a càrrec de Dan and Shay, aquest duo de música country. Els vocalistes i compositors Dan Smyers i Shay Mooney, que ens portaven aquesta cançó, que és el que ve darrere del seu darrer gran èxit, el Bigger Houses. Després van publicar també l'Always Gonna Be i aquest tema anomenat Say So. També hem triat el més nou d'un altre dels grans intèrprets de l'actualitat, és concretament el cantant Lee Rice, amb una nova peça, el cantant nascut l'any 1979 a Sumter, a South Carolina, i que ens portarà també el seu darrer senzill, una cançó preciosa, una balada que ara mateix escoltarem i que porta el nom de When the Kingdom Comes.
1: A hungry kid on a dirty floor, a lonely man in his silver Porsche, a single mom on her second shift,

El country gospel de la mà de Lee Price, When the Kingdom Comes. I la tercera i darrera cançó que han triat de les moltíssimes novetats que tenim amb aquest començament d'abril de 2026 és d'una banda de country alternatiu que està formada per diversos artistes: Isaac Gibson, Blues Shelton, Chase Chaffin, Noah Patrick, Tim Hall, Justin Lothian, de Virginia, i que ens porten el nom de 49 Winchester. Ells ens presenten aquest single anomenat la cançó, que parlen de Slowly.

El nostre repàs als números 1 de la història de la música country 2013, l'any en què ens vàrem quedar amb el nostre darrer programa, per allò tres de cançons cada espai que us portem. Una cançó escrita per Reg Atkins, Dallas Davidson i Craig Wiseman, enregistrada per Blake Shelton, al costat de Pistol Annies and Friends. La col·laboració vocal de les Pistol Annies, Miranda Lambert, Ashley Monroe i Angelina Presley, al costat també de la cantant Ray Lynn, tots els tres compositors, i la Scott Hendricks, que també va produir el tema. Right Boys Round Here és el títol de la cançó que va arribar al número 1 aquell 2013. I també el 2013 hi trobem aquesta cançó d'en Jacob When Anywhere With You, una cançó escrita per Ben Heslip, David Lee Murphy i Jimmy York.

Black and So Anywhere With You d'en Jake Owen, que escoltàvem des del seu tercer àlbum d'estudi Barefoot Blue Jean Night. I la darrera cançó que recordem d'aquell 2013, avui una cançó de Ronnie Clausen i Ashley Gordy, que va ser enregistrada per Luke Bryan. Era el seu quart treball discogràfic del mateix nom, Crash My Party.

I tanquem la paradeta amb el programa d'aquesta setmana del Club del Country amb una artista de la zona de Sacramento, cantant, compositora, excepcional, de tot i estar en el món independent. Des de Califòrnia, la Cinta Rini ens porta un àlbum que acaba de publicar fa poques setmanes i que porta el nom d'ella mateixa, Cinta Rini. Acabem d'escoltar un dels senzills de l'àlbum, la cançó Have a Heart for a Hero, i amb un altre dels temes que també ha sortit com a senzill, acabem el programa d'avui. Cinta Rini, al Club del Country, en Working on a Hangover. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Escolteu-nos a clubdelcountry.com i cada setmana en aquesta emissora.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dijous 14 de maig a les 7 de la tarda al Museu del Suro, segona jornada sobre diversitat familiar i educació, dins dels actes del Memorial Glòria Canyet i organitzat per la Fundació Pallac amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell, la Diputació de Girona i el Servei Educatiu del Baix Empordà. És una activitat gratuïta.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
0: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
0: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vols millorar les teves oportunitats laborals i aprofitar el món digital? Apunta't al curs Eines Digitals per l'Ocupabilitat del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Aprendràs a utilitzar eines digitals per buscar feina i millorar el teu perfil professional. El curs té una durada de 15 hores i es farà de l'11 al 18 de maig, d'un quart de 10 del matí a un quart d'una del migdia, a l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, truca al 972 61 18 20. No ho deixis passar. Impulsa el teu futur.
2: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament, i us vull convidar a commemorar amb nosaltres el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Enguany tenim quatre activitats principals. Tenim, per començar, el dimecres 13, un tall infantil d'origami de primavera a la Biblioteca de Palafrugell. El dijous 14 tenim la segona jornada de diversitat familiar i educació, Memorial Glòria Canyet, que es farà a l'Auditori del Museu del Suro a càrrec de la Fundació Pallac. El diumenge 17 tenim una ballada de l'Indie Hop amb un punt informatiu de l'espai LGTBI+, i un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+, al món animal, que es farà a Plaça Nova a càrrec del Rapid Swing i Windy Hoppers amb la col·laboració de l'Ajuntament. I finalment, el dimecres 27, tenim una hora del conte, històries que trenquen motlles, a la Biblioteca de Palafrugell. Totes les activitats són gratuïtes i només requereix inscripció prèvia les activitats de la biblioteca, que es podran fer aproximadament una setmana abans de la pròpia activitat. Esperem que aquesta programació us agradi i us animem a participar i a commemorar la diversitat.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafel Corbí.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Tant 5 anys al teu costat.

d'estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com!
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
0: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12.
2: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12.

Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres a les 8 del vespre al Centre Fraternal, segon curs de sardanes, impartit per l'Associació Sardanista de Palafrugell. El preu general és de 25 euros, però amb descomptes pels socis del Centre Fraternal i de l'Associació Sardanista. Per fer les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84.
3: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
4: Vols millorar les teves oportunitats laborals i aprofitar el món digital? Apunta't al curs Eines Digitals per l'Ocupabilitat del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Aprendràs a utilitzar eines digitals per buscar feina i millorar el teu perfil professional. El curs té una durada de 15 hores i es farà de l'11 al 18 de maig, d'un quart de 10 del matí a un quart d'una del migdia, a l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, truca al 972 61 18 20. No ho deixis passar. Impulsa el teu futur.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

quiero. Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició de Jazznàtics. Avui amb Lars Gunnar Victor Gullin. Nascut el 4 de maig de 1928, ens va deixar el 17 de maig de 1976. Massa aviat, un saxofonista de jazz suec, protagonista avui del nostre programa. Lars Gullin va néixer a Visby, a Suècia. La seva gran musicalitat es va manifestar de bon principi ja als 13 anys i va ser acceptat com a estudiant al 18è cos de música de Visby, on va tocar la corneta, després la trompa i el clarinet, sent el seu instrument principal. Aleshores, com molts altres d'aquella generació, també havia après a tocar l'acordió. Es va traslladar a Estocolm el 1947 per estudiar piano clàssic amb la intenció de convertir-se en pianista de concerts. Ja estava interessat en la música folk, però sobretot en la música romàntica nacional, la branca de la música clàssica que sovint està tenyida de melodies que recorden les cançons populars. En Lars va planejar una carrera clàssica estudiant en privat amb el pianista clàssic Sven Brandel abans de dedicar-se al jazz a finals dels anys 40.

En Lars em va tocar amb les orquestres de Charles Redland com a pianista del 47 i el 48 i les orquestres d'Arthur i Seymour Osterwald del 49 al 51, canviant del saxòfon alt al baríton, un instrument en el qual esdevé un dels millors. A continuació va tocar amb l'orquestra d'Arne Domnerus del 51 al 53, el grup actuava principal en Allen, un dels principals locals en de Vall d'Estocolm. Després va treballar com a autònom i va començar a treballar amb músics americans visitants, gravant amb James Moody, amb Zoot Sims o Clifford Brown. El més important és que va actuar per primera vegada amb Lee Konitz el 1951, una associació que es repetiria diverses vegades en els anys següents.

En Lars Gullin va formar el seu propi grup el 1953, probablement l'únic grup regular que havia de liderar. Va tenir una vida curta, ja que es va dissoldre aquell mateix novembre, després que Gullin fos responsable de causar un accident automobilístic al grup, tot i que ningú va resultar greument ferit. L'any següent, el 1954, va guanyar el premi al millor artista revelació a la revista americana Downbeat, després que dues sessions sueques del març de 1953 fossin llogades i publicades per Contemporary Records com a llarga durada de 10 polzades. Posteriorment, els àlbums de Gullin va ser llogats a Atlantic Records als Estats Units. Gullin va fer una gira per diversos països europeus amb Chet Baker a l'octubre de 1955, en un grup que va quedar marcat per la tragèdia. Va ser Gullin qui va trobar el cos del pianista del grup, Dick Dvorak, víctima d'una sobredosi d'heroïna el 21 d'octubre en una habitació d'hotel de París.

Vell, hem escoltat ja quatre peces amb el programa d'avui, fet ja amb Blue Mail, A la Carta i I'll Remember April, aquesta darrera que acabem de sentir. Tot i que al principi va ser influenciat pel cool jazz de Miles Davis, Lee Konitz o Stan Getz, aviat va desenvolupar un estil molt personal i expressiu, tant com a solista com a compositor, i es va convertir en un dels músics de jazz més ben considerats d'Europa. El 1954 es va convertir en el primer intèrpret europeu a guanyar una enquesta de jazz als Estats Units, a la categoria de nova estrella de Downbeat. El mateix any va començar una sèrie de gires europees reeixides. La resta de la carrera de Golin va estar marcada pels seus propis problemes amb els narcòtics i, de vegades, va sobreviure amb també beques per a artistes del govern suec. Va estar restringit per una malaltia durant gran part de la darrera part del 1958. Durant la major part del 59, Golin va estar actiu a Itàlia, va tocar amb Chet Baker i amb el saxofonista alt de jazz i empresari amb Flavio Ambrosetti, fent emissions de ràdio amb ell a Lausana, a Suïssa. A la dècada dels 60 va continuar treballant ocasionalment amb destacats músics nord-americans com ara Archie Shepp, amb qui van registrar el 1963.

Hem estat les peces de Lars Göhlin, aquest Goal in a Gulch i Lady Fingers, que acabem d'escoltar també ara mateix. Programa de Jazznàtics dedicat amb aquest personatge que avui ens acompanya com a protagonista de la primera part d'aquest espai. Des de mitjans dels anys 60, Göhlin es va dedicar principalment a la composició mostrant un bon sentit per la partitura. La seva obra més gran és Jazz Amour Affair, del 1971 per a orquestra sinfònica i solistes de jazz. Una de les seves darreres grans declaracions va ser la seva suite Aeros Aromàtic Atòmica, enregistrada el 1973. La seva darrera actuació a l'estranger va ser a Alemanya el 1976. Va morir d'un atac de cor a Visegrada, a Suècia, el 17 de maig de 1976, provocat per la seva addicció a la metadona a llarg termini.

Quan va morir, en Lars Göling només tenia 48 anys i va deixar un llegat de més de 120 composicions i 450 melodies enregistrades. I a més d'això, centenars d'hores de fabuloses gravacions privades i de ràdio-televisió de tota Europa. La pel·lícula Sven Klang's Combo, de Sven Klang's Quintet, era el títol original, del 1976, és una versió ficcionada de l'escena del jazz suec dels anys 50 i el saxofonista Lars està basat en Göling. El seu fill, Peter Göling, 12 d'abril del 59 a Milà, Itàlia, i que va morir el 2003 a Uppsala, Suècia, també va ser saxofonista baríton i compositor. La composició del pare Göling, Peter of April, li va ser dedicada. La melodia Danny's Dream va ser dedicada al seu primer fill, Danny Göling, i Gabriela, a la seva filla Gabriela Göling, nascuda el 1961, compositora i directora d'orquestra.

Així hem dedicat el programa avui a Lars Gullin, el nostre protagonista d'aquest espai de Jazznàtics, que continuarà fins al seu final amb més interpretacions. Hem escoltat temes diversos en aquests darrers minuts, com Don't Get Scarred, A Lover Come Back to Me, o aquest For FJ Fans Only.

Fins aquí aquesta edició de Jazznàtics. De nou al vostre costat, un plaer com sempre acompanyar-vos. Soc en Rafael Corbí i dediquem els nostres espais a la música que ens acompanya en diferents protagonistes. Avui a la nostra emissora li hem dedicat el protagonisme amb aquest artista més desconegut per molta gent, però que ens ha agradat de recuperar-lo, en Lars Göhlin, des de Jazznàtics, programa avui 342 que li hem dedicat amb tots ells. Hem escoltat abans l'Always i aquest és Merlin, amb el que posem el punt final. A reveure.

Què tal, família? Avui t'estic parlant des del 3 d'abril de 2025. Sí, sí, ja saps que això és en rigorós diferit. Tu em sembla que encara estàs païnt el dinar de Nadal. De vegades les digestions poden ser una mica pesades. Avui, aquest 3 d'abril, és un dia especial. És un abans i un després per tot el món, diria jo. El senyor Donald Trump, sí, sí, el capdegat aquest dels nassos, ha iniciat una guerra comercial contra el món. Ell es creu que és l'amo del planeta Terra i, de vegades, ser president dels United States of America fa que et creguis aquestes coses. I ha aplicat uns aranzels bestials. Jo no sé com estarà la cosa quan escoltis aquest programa, però ara el tema està així. Però bé, no parlem de política, no parlem de mi. Tornem a Barcelona el 18 de setembre de 2010. Estàvem escoltant Supertramp. Si podeu escoltar aquest concert, està així. Però bé, no parlem de política, no parlem de mi. Tornem a Barcelona el 18 de setembre de 2010. Estàvem...

un tema de l'àlbum Crime of the Century de 1974, i és aquesta cançó meravellosa titulada Rudy. Som-hi! Supertramp! Palau Sant Jordi!

Això era Rudy, de l'àlbum Crime of the Century. Me'n recordo que el dilluns següent vaig anar a la feina i vaig explicar que el cap de setmana anterior vaig estar veient Supertramp en directe. I un company de feina em va dir: "Que cabron, Supertramp." I un altre em va dir: "Desayuno en América." Bé, ara escoltarem un tema de l'àlbum Famous Last Words, de 1982. Àlbum que des d'aquí t'aconsello moltíssim. I aquest tema va ser single. It's Raining Again, Supertramp.

It's raining again. Oh no. Oh yes. I ara un tema de l'àlbum Crazy is What Crazy is, Another Man's Woman, que en aquest concert va durar 10 minuts. És més, hi ha un moment que Rick Davies comença a porrejar el piano, literalment, i la gent va començar a emocionar-se i a aplaudir. I jo vaig pensar, però si no està fent res, està a porrejar les tecles. Ai, cada dia en sé menys. Another Man's Woman, amb Rick Davies a porrejant el piano.

0: Rick of the piano.
1: Nice one, Rick.
2: Dispensi, senyor. Això és una enquesta. Vostè sap què és còctel musical?
3: No em toqui els nassos. Ja no estic per tonteries. Apa, bon dia.
2: Vaja, no hem tingut sort. A veure, aquella noia d'allà. Perdona. Tu coneixes còctel musical?
4: Ai, no, jo només conec a l'Insta. Ai, ens fem una selfie?
2: No. No cal, gràcies. Adéu, adéu. Aquell noi que va caminant per allà. Sí, perdona, és que et vull fer una pregunta. ¿Coneixes còctel musical?
5: Che, disculpadme, pero tengo prisa. Me esperan en la cancha para jugar a fútbol. Chao.
2: El millor pop.
6: Pop de música, No a la gallega.
2: Rock, soul, jazz i reggaeton ho trobaràs a Còctel Musical. Bé, reggaeton no. Còctel Musical, la millor música per tu en rigorós diferit. Ens trobaràs a iVox. Seguim endavant. Has escoltat Another Man's Woman i ara un altre tema de l'àlbum Breakfast in America, Take the Long Way Home.

Super Tram, 18 de setembre de 2010 al Palau Sant Jordi de Barcelona. Has escoltat Take the Long Way Home i ara un tema de l'àlbum Crime of the Century, Bloody Well Right.

0: John Helliwell.
1: Bloody Well Right, de l'àlbum Crime of the Century. A continuació, dues peces de Supertramp que segur que han estat fins al monyo d'escoltar-les a la ràdio. Totes dues formen part de l'àlbum Breakfast in America, The Logical Song i Goodbye Stranger.

Has escoltat The Logical Song i Goodbye Stranger. Queden tres cançons per finalitzar aquest concert, però només tinc temps per posar-te'n una. Amb les altres dues ja veuré què faré. I és un tema amb el qual començaven els concerts durant les seves gires més exitoses. T'estic parlant del tema de Crime of the Century, Skull. Que vagi molt bé. Fins la setmana vinent. Gràcies per escoltar-nos.

Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Molt bones.
1: Què tal? Tornem a Riverside, no?
0: Tornem, o sigui... estic cagat.
1: Estàs cagat. Escolta, cagat. Jo et recordo, no havíem perdut mai cap episodi amb Riverside i a StreamYard en vam perdre un, o sigui que... això és el que hi ha, eh?
0: Molt bones, mosseguis. Estem amb el nou estudi. Hem tornat a Riverside, hem deixat StreamYard.
1: És que i... la pela és la pela, tu.
0: Sí, hem configurat coses, però és la primera vegada que sortim així a saco en directe. Vull dir que això, a més, amb un horari gens habitual, que estem
1: dissabte. O sigui, estem revolucionadíssims, eh?
0: No sé pel Maresme com esteu de... Perquè recordeu que estem en cap de setmana de primer garbinada i llevantada i tindrem de tot.
1: Ara fa una hora ha caigut un xàfec que ha durat un quart d'hora, però ha caigut molta aigua. Molta aigua. L'hem vist venir, que venia des de mar, i vas veient com s'acosta, perquè veus la d'allò mar, i buf!
0: Aquí, aquesta terra de la Garrotxa és ben curiosa, perquè, per cert, em van fer una foto, em van donar un dibuix, bueno, ja te'l passaré, Marc, perquè és una cosa privada, de que vaig passar la...